0: Contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga, València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
1: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
1: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve... no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
1: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que aquest ha nascut des d'una posició de la força d'elecció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
1: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
1: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós de moltes d'aquestes operacions.
1: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
1: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
2: El temps.
1: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
1: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
1: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
1: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
1: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
22: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
1: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
23: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
24: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no?, potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
23: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
24: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
23: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
1: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
1: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
2: Esports.
1: Amb Dani Aguilar.
0: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
0: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
4: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, han treballat dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
0: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
0: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
5: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
0: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembe, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un, bueno, un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
6: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
8: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
9: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
0: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinici a Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més mal de caps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia,
1: Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I que ara hi creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet.

0: El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què Populars i Juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
2: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que estan més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els 3 primers desallotjaments de la 60ena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
3: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una 50ena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
4: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando.

0: dando la calle Marte. Queremos que lo investiguen, de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
2: 3CAT Info.
3: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
3: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
7: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
3: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
7: Un dels elements clau que es comentaven als reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
3: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
2: 3CAT Info.
3: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
8: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
9: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
8: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
3: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
10: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
3: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i tots els matins del món de Catalunya Música han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
11: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
12: Moltes gràcies.
3: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
13: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
3: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de via exclusives.
2: Esports
0: amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5, una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós de moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli, que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor
17: i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
19: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
18: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
19: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
18: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
20: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat, per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
21: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
22: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta, igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
4: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Això ho ha dit a Catalunya.
5: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
4: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
5: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
4: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac.
3: perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
6: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat, jo sempre ho he dit, més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
9: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
10: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntes

0: Notària ha fet arribar a la justícia, recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
1: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que seran més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els 3 primers desallotjaments de la 60ena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
2: Primers llançaments d'aquest macro desallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una 50ena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
2: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
4: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat. La primera en 17 anys

0: i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
1: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
5: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
5: Un dels elements clau que es comentaven als reglaments de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
4: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
6: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
7: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners, en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
6: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
8: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart, en el moment de recollir el guardó.
9: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
10: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
11: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Emily Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y a nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els següents partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: I ara vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor
17: i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
19: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
18: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
19: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
18: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
20: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
21: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
22: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta, igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
4: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
5: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
4: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
5: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
4: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claiborne. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis
3: defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
6: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magnić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
9: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
10: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés, enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació

0: que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
1: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
2: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
2: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
4: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera amb 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre

0: homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
5: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
3: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
5: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
3: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
2: 3CAT Info.
3: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
6: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
7: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
6: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes i la majoria de la mateixa família de Girona.
3: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
8: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
3: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
9: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
10: Moltes gràcies.
3: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
11: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso... que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
3: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etc. No? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: Y las declaraciones de Pedro Martínez, el técnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estás de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: I ara vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós de moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta, igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
22: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
5: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
22: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac.
3: perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, en treball dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts, no ha sigut el cas perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
4: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay muchos partidos que han sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magnić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
6: Segur que ha ajudat, jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
6: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
7: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
9: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
10: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar PSIC.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda,

0: per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
1: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
2: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
2: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
4: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera amb 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones.

0: acciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
3: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
5: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
3: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
5: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
3: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
2: 3CAT Info.
3: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
6: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
7: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
6: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes i la majoria de la mateixa família de Girona.
3: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
8: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
3: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
9: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
10: Moltes gràcies.
3: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
11: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso... Me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
3: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de via exclusives.
2: Esports
0: amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre ho he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: Dia matiners.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sis pous que valguin favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora, els ballesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 2:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament, perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu. I aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'esperen màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
7: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
6: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixa oberta la porta.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
8: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el Popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
9: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
10: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
4: En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
11: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
4: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
11: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisi Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
8: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
11: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
8: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
11: No deseo prestar declaración.
8: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
4: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcara, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
8: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntava a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
4: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
12: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.T. Benz, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
12: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
8: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
4: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de cauen el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
8: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solías.
17: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
18: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
17: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
19: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
17: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
4: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
21: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
22: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
21: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
23: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
21: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
21: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
24: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
4: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
21: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
1: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
21: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
21: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
3: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
21: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
7: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
21: Aquest dissabte se celebra l'Assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
20: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
21: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
21: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
25: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
21: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
26: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
25: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
26: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Què tal, bon dia.
0: La primera.

0: I d'avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Lobo Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

I el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Lobo Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: I l'artista gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 2:15 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equip i bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de futbol sala és només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. El Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7. Una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha avui cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig. El cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves.

Cindy, a cop de rumba, el cantant va aconseguir una enorme popularitat gràcies a Caminando por la Vida. Sempre és millor caminar que quedar-se aturat i, com diu Melendi, sense pausa però sense pressa. Camino.

Que el camí sigui llarg i ens porti lluny, i és el que, i és que avui lluny és més a prop. Són Doctor Prats amb un dels seus grans èxits, aquesta que es diu Caminem lluny.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Qualitzarem avui tot plegat a l'Àgora amb Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
5: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
2: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
3: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
2: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
8: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Hurado amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
9: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular passat a El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atent als temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamur de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, on tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir. Demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla de Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica de Bacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: Podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem!

França va aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98 va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Up Mundial de Rússia 2018.
1: Una bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja
2: segona. Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon dia.
1: Què, avui els matiners?
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc. I mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota la vida.
1: I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona al voltant de la festivitat de Sant Pere, sí senyor, de 6 a 7 de la tarda.
1: Sant Pere era espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda cercavila dels gegants del casc antic, de 7 a 2 quarts de 9 acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic La Soci, actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell, i de 2 quarts de 10 a les 12 mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País València, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això, ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arribem el presenten, jo amb tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O sigui, és que no sé si me va ofendre més que me ho diguera en castellà, que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè jo estic una família, tant una família, tant per mi com pel meu germà, que tenen discapacitat

0: Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
1: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
2: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Líder és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
0: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
7: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
8: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisions, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
7: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
6: Tot plegat el mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
7: Uns àudios en què neguen tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
9: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
7: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
6: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
7: L'ayatolà Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
10: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
7: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
6: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
7: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
11: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
6: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
7: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
12: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
7: Des del 2015 s'han dictat

0: 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és una alumna del mateix nivell.
1: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la zona franca.
0: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
0: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
1: Madrid, Dani Sainz Viaja.
2: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
3: Para que la educación afectiva sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
2: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, per Matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
4: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
1: I cultura, comencem parlant del sonar.
5: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sonar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
6: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sonar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
5: L'encàrrec per Mestres des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
7: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí. Aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
1: Alors, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Mom i Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
5: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart.
8: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
5: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
5: El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
1: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
5: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
1: Girona, Núria Paraire.
9: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi i de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
10: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
9: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
11: El Barça, que guanya el València, 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
12: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en eixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix un, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa. I diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor, que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
16: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
17: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
18: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
19: A 8:45 obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
20: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
19: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
20: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
21: No, el partit...
22: Hola, com esteu?
23: Hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament no se'l veu.
24: És un fullet.
22: Sóc el Mago Pop.
25: Mago Pop! Mago Pop!
23: Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
26: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
23: Sí, senyor.
22: Ui, espera un moment, què tens aquí, Gerard?
23: No, què tinc aquí? Què m'has fet?
22: Tenies un conill a l'oït.
23: Un conill a l'orella, volgut dir.
22: Tu, voluntari, puja a l'escenari.
23: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
22: Com et dius? Perdona, com et dius? Ui, és molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
23: Ai.
22: No veus res, no?
23: No, no veus res.
22: Pues, no veu Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
23: A veure, Mago, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
22: No t'havia vist.
23: Que t'has comprat a Estats Units.
22: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
23: Ja el tens, Ricard?
22: El 6. Estàs pensant el 6?
23: No.
22: Vamos, un fort aplauso, Ricard!
26: Jo en sé un, eh?
23: Mira.
22: A veure.
23: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
27: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
28: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, ratxapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 minuts del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració, sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts, i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:45, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Serà les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta hora a partir de 12:15 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorden d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevant a l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores. Aunque, obviamente, yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari, recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que es filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'anexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar mig milió d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten al dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Als Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa avui finalment. No hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
2: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'estat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. A Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida, aquest cap de setmana, i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotovs.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinar.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
19: Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
20: Del Barça a la pista del València acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Siguen siendo el mismo equipo.
19: siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
20: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
20: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
21: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
20: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4,560 kg a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
25: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
24: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
26: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
27: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
28: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
24: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
26: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
24: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
27: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
24: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
26: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
27: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
24: I comença la transformació al pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
26: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
24: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revetlla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 15:45, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstica a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
29: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
27: Són les 7:20 i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdic obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara, diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: El 9 de maig de 1929.
2: I el número de la sort, el...
4: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat del risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
8: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
6: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representant dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són al xiulet, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 a Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
9: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
6: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Iugoslàvia.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? I la resposta era: enfastiges. Enfastijar, o bé enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija. És a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar els de les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
3: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del Xutxe i encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren els àudios, tal com va recordar ahir el gran Wyoming, els àudios van arribar a les televisions. Bé, el millor era escoltar com Iker Jiménez, en el seu programa Horizonte, senyalava que tenien els àudios en exclusiva, mentre qualsevol espectador podia escoltar-los en el mateix moment en una altra cadena. Doncs el contingut va ser igual de rigorós.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'últim dia de curs escolar, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Samuel.
5: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
7: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
15: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
18: Bon dia, el Sabadell.
19: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els...
18: Doncs sí, el Centre d'Esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
0: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És en el partit d'anar, recordem que va perdre 1-0, per tant, tocarà remuntar, és la remuntada.
30: Sí. Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
0: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
30: No, faig cara d'estar fent befa, mofa o gatxara?
0: Cara no,
18: la cara no. No és de mofa.
30: Doncs sí que n'estic fent. Perquè Déu-n'hi-do, com es nota, d'on és el director i presentador d'eixe programa? El Samanela.
0: Perdona, s'ha notat sempre.
30: No portem ni dues hores de programa.
0: Perdona, portem...
30: Perdona'm tu.
0: No, perdona'm tu.
30: No. I tu abans.
0: Des de l'any 95, o abans, amb el Cuní, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
30: No és el mateix.
0: Doncs ara toca notar que hi ha una centralitat que en aquest cas és Sabadell.
30: En absolut.
0: Que la centralitat d'on la té.
30: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en aquest programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
0: Sí, farem una àgora esportiva.
30: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
0: Sí, senyor, dedicada al Sabadell, a partir de 11:45, avui.
30: Molt bé.
0: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
30: Molt bé.
0: Que es noti.
30: Per lineal o per l'altre?
0: Pel lineal.
30: Molt bé. Bueno. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell, no sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu mundial,
0: sí.
30: D'això no en diem ni mu.
0: Home, sí que en diem.
30: Ja n'estic fart, home. Així això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
0: Però pot pujar segon al Sabadell, eh? Sí.
18: El Cardedeu ha pujat de categoria.
0: Sí? Altre. Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà J.D. Vance havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
17: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien, i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
20: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prats?
21: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A si guanya el Zamora, en té prou amb la victòria. El partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 2:15. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid i de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla, a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastada i sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
23: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
0: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
24: Bon dia. Sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat.
0: Has dit Sabadell, Clàudia?
24: He dit Sabadell.
19: Cantem, cantem la joia indefinida.
0: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
24: No ho tenia previst,
0: no?
24: Però...
0: Ostres.
24: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
0: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
24: D'acord, apuntat.
0: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
25: Bon dia.
0: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
26: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
27: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
26: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
27: El periodista Joan Canyete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
26: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
27: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero, avui en una petita columna Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
26: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
27: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
26: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
27: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi valorat el 25% de castellà a l'escola.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
1: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
9: Costellarro va bé. Gràcies.
10: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
8: Costellarro, senyor?
11: Volkswagen.
25: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
25: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull ara a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
28: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest loctite. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
0: O sigui, superglú.
28: Sí.
0: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
29: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
0: I on és un risc mirar sota terra?
28: A Roma, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
0: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
29: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
0: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
28: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres, que es celebra del 9 al 11 d'octubre.
0: Un especial.
28: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país i no cal experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal per a qui l'acabi hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
0: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
29: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros amb 40 fins als 12 euros amb 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
0: I ara els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
3: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament Britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política, el d'invitat política. El d'Independent afegeix que en el discurs de victòria, Burnham ha dit clarament que el resultat podria

0: Tenen només dos anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansión explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
2: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Salto a l'abisme perquè és el que vull. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú ha afrontat per tu les teves pors.
2: A 2:15 Àgora Esportiva avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
3: Shakira podria estar jugant al 7:30 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició ensatrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
2: I qui penja avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
2: 49.
4: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
2: 62.
4: 62 clavats i acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de la que s'avecina.
2: No sé qui és.
4: En fa 55.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romuald.
2: Romuald.
4: Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romuald.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, a Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família, la Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de

0: La mort de Gaudí havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió, però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
1: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten dos dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i dues setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
4: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
3: No deseo prestar declaración.
6: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
7: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
8: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
9: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
10: Acció de filtrar o de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores. Arriba als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
1: Bonificar.
10: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
1: Onada.
10: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
1: I posem de tres xifres, Lara García. 14.
11: Són els casos de bullying que es detecten el dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
1: 74.
11: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
1: 43.000.
11: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial, sembla una refineria, i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
12: Una tapa gegant de la refineria de Kaptonii, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera, que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
1: A la segona imatge veig que deu tenir entre 70 i 80 anys. S'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
12: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys, és un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut. Això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
1: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
13: Doncs principalment l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i de artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta pulsa. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
1: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliva va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
15: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el Diploma Universitari d'Especialista en Advocacia Tecnològica i Digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany i que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està fet amb intel·ligència artificial, per tant és falsa, no existeix.
1: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
17: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:55. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
19: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
20: Des del departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat.
21: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
20: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
1: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
22: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzca estas hipótesis.
19: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
20: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
23: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre o nit podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
4: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Hola, Manu!
24: Hola, gent, què fes?
1: Com estàs?
24: Què feu?
25: Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
1: Sí.
24: Divendres és un bon dia.
25: Sempre, sempre, sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
1: Sí, he marcat el telèfon de l'Eulàlia.
25: Al cap de setmana.
1: L'Eulàlia.
24: Què li passa a l'Eulàlia?
1: Ja veuràs, la jubila.
25: Sí?
26: Hola.
25: Què tal?
26: Hola!
1: Què? Va, que demà fas anys i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
26: Home, sí, i tant.
25: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manu Guix de Macaco, que es diu Movi.

0: Eulàlia, que tinguis una fantàstica jubilació i un millor aniversari. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi... 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. I cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alt el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
0: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30 i 35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 19 de juny, i ho fem parlant d'aquests nous atacs israelians al sud del Líban que han deixat aquesta nit almenys 15 persones mortes. L'exèrcit israelià argumenta que l'operació continuarà contra objectius de Hezbollah i considera que el grup islamista ha violat repetidament el teòric alto al foc. Els combats, doncs, es mantenen, tot i que l'acord de pau per l'Orient Mitjà entre els Estats Units i l'Iran preveu una aturada de les hostilitats a tots els fronts. Coincidint amb aquests atacs, s'ha fet públic que avui finalment no es reprendrà tindran les converses entre les dues delegacions previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. A tot això, l'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
2: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
5: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta, vinculant el futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara, sense prou suport garantit. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: I 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. Les gravacions a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs d'aquest interrogatori amb Àlex Giral Robert.
8: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
9: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
8: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
9: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
8: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
9: Es que ni sé lo que es.
8: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
9: Obviamente yo he sido el consultor principal.
10: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
9: Así es.
10: Eso, en principio... no és normal.
8: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
10: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
8: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
9: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
8: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Un de cada quatre casos, l'assetjament acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
12: Per resoldre-ho dins de l'aula has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a la secundària. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I encara una dada més que ha obtingut aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. Doncs bé, dades que us expliquem al dia en el que acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar als docents. El darrer pas de les negociacions ha estat l'acord del maig, al qual, a banda dels sindicats minoritaris, també s'hi ha sumat professors de secundària. L'Austec se'n va acabar desdint després de rebre un no rotund a la consulta als docents. I davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i també famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de la FAC.
13: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de l'Austec, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
14: Pot ser que hi hagin accions que no suposin jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'Austec no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Eduard Núñez és el portaveu d'Educació del sindicat.
15: Acabem el curs amb més drets, més recursos i més pressupostos per l'educació. Creiem que al març es va fer un molt bon acord i que fins i tot després, aprofitant tot el marc de pressupostos, fins i tot es va poder millorar una miqueta l'acord, no?
0: I ara marxem cap a les terres de Ponent. Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa per a la simultaneïtat dels incendis, Estela Busoms.
16: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbec, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
17: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més com us he dit són intensos i ràpids. Llavors l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
16: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Tot això, els bombers alerten precisament d'aquest alt risc d'incendis per la combinació de la onada de calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Com deien, només ahir es van declarar aquests 5 focs a les comarques de Lleida. Els incendis van ser simultanis. La majoria van començar en zones agrícoles. El Meteocat, a més, preveu aquesta onada de calor entre diumenge i dimarts. De seguida sentirem la previsió del temps. Afectarà sobretot a les zones d'interior i per això els bombers demanen que s'extremin les precaucions per evitar tots aquests focs que puguin venir. Hem arribat a 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58. Hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident en aquest punt que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Hi ha lentitud també a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat i cua a aquesta hora també a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. I ara la previsió encapçalada per aquesta onada de calor ens ho explica en Jofre Genué.
18: Comencem aquest divendres amb la presència de temperatures més per sobre dels 20 graus, no només a la costa i al peritoral, sinó també cap a Ponent, cada cop més valors tropicals i cada cop valors, almenys de manera puntual, que s'acostin a aquestes matinades tòrrides que arribaran al llarg d'aquests propers dies, almenys en alguns indrets de la costa. Trobarem valors que no baixin dels 25. Bé, la jornada ha començat amb alguns núvols poc importants que han creuat al llarg de la nit per l'extrem sud del país, litoral i prelitoral cap a l'Empordà, han marxat ara mateix ja mar endins, i han donat algunes gotetes, sobretot entre la zona de la Conca de Barberà i el Camp, amb alguns registres d'un a un litre i mig, per exemple, a Montblanc o a Querol. Ha sigut una petita perturbació insignificant que ja marxa i continuem amb aquest context de calor intensa avui amb aquestes temperatures que tornaran a quedar ubicades entre els 30-35 i sobretot arribant als 38 ben bé a la zona del Pla de Lleida, Ponent o fins i tot acostant-se aquesta xifra amb molts indrets de les Terres de l'Ebre o fins i tot Catalunya central. També cap a la zona del Pirineu s'esperen ascens de la temperatura, sobretot cap a la Vall d'Aran, precisament a l'Alt Pirineu, amb aquest risc que es manté de nuvolades, ajudades per la mateixa calor, que puguin acabar donant alguns ruixats de tarda. Bé, estem davant de l'arribada de la primera onada de calor important de la temporada, que ho farà precisament amb l'arribada de l'estació.
19: Maria, els tens?
20: Oh, fa un any que els preparo!
19: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
20: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
19: O sigui, ja bufo!
20: Bufa! Bufa!
21: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
24: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Angie Anys!
26: Ho veus?
25: Okay.
26: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
25: Molt.
26: Tant nostre com dir...
27: Posarem llum?
28: A la foscor.
27: O com dir...
26: Aventureres, aventurers.
28: Ens hi apuntem o què?
26: Què dius?
28: Saps que és molt nostre, també?
29: Sou molt bona gent!
26: Silenci!
28: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
26: O el Catalunya Ràdio.
30: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
26: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
28: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
26: Molt nostre.
0: 3CAT Info. Passen 4 minuts d'un quart de nou, marxem ara cap al Regne Unit. Victòria Dandy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-est d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar lideratge a Keir Starmer, al capdavant del partit laborista, Londres, Quim Olivares.
2: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com a líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK, amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
3: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
2: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
0: I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
4: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de finals d'any. I ara Cultura, estrenes. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar dimecres ja la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho explica en Marc Garriga.
5: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
6: Yeeha!
7: Així us declaro marit i cobert.
18: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el cinquè capítol de Toy Story, una saga que no per força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
8: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo ho vaig notar com electricitat.
18: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
10: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
18: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
11: Comment vous justifiez votre geste?
1: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no alliçona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitación número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
6: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB, la pista del València, per 112-113. A la pròrroga s'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta blaugrana, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
11: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
6: Pedro Martínez, per la seva banda, és el tècnic del València.
12: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
6: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
6: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 el Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i hi ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Els de Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
13: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
6: Dilluns a Múrcia, primer match ball per al Barça.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits, jugats aquesta matinada, Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més, els Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, a mitjanit Escòcia-Marroc, a 2:45 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'una Copa del Món. El jugador convocat per Espanya admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
14: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
6: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, empassat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
15: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
6: El Club Blanc, per cert, segueix anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové de Liverpool. I aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
16: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
6: Un Sabadell-Samora que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En motor, avui comença el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme amb la primera jornada d'entrenaments. En MotoGP hi prendrà part Àlex Márquez, que va rebre ahir el vistiplau dels metges del Mundial en hoquei patins. Avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo, serà a partir de les 7, i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín, serà a partir de 1:15, i avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Catalunya Femenina, avui primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident a la C58 al nus de la Trinitat talla ara un carril sentit Barcelona i a cua des de Montcada. De retruc afectada també la C33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
1: El més destacat d'aquesta hora passa pel Líban. Almenys 15 morts al sud d'aquest país a les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua emmarcant en la lluita contra Hezbollah. L'alt el foc a tots els fronts està inclòs, recordem, en l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, la Moncloa puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Això després que el president espanyol hagi tornat a defensar Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. I avui que s'acaba el curs, per a més d'un milió d'alumnes, hem conegut aquesta dada. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra. Una dada que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Des d'ara fins les 9 també sentirem el president ucraïnès Volodymyr Zelensky dient que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Tornant a la guerra de l'Iran, analitzarem com de difícil pot ser la gestió de l'estret d'Hormuz un cop formalitzada la seva obertura total, i també parlarem de l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família, que es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: I de què ens parlaràs?
3: Mira, d'una banda, del Barça de bàsquet, que s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
1: I el temps, sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i a l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures avui pujaran lleugerament respecte ahir, amb valors entre els 30-35 graus. Arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida, i tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu. Passant 3 minuts de 8:45, almenys 16 persones han mort al sud del Líban per atacs de l'exèrcit israelià, segons han indicat mitjans locals, en el desafiament més greu per part d'Israel a l'acord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran. El govern de Netanyahu continua actuant al marge del document, com ja havia advertit el primer ministre. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
1: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir precisament en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, amb la presència dels mediadors al Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
0: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
5: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
0: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
1: I malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte acabi tirant endavant, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i també la congestió que pot patir el trànsit marítim als corredors lliures. La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercats, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
1: Per la mateixa patronal es podria trigar encara mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però on abans de la guerra, recordem, hi passava el 20% del transport de petroli mundial. Anem ara cap a la guerra a Ucraïna. El president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible. Moscou, Cristina Solias.
7: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
7: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli.
1: 3CAT Info. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta vinculant al futur els resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara sense els suports garantits. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
10: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
11: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
10: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
11: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
10: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
1: I tornant a José Luis Rodríguez Zapatero, va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i d'haver cobrat comissions. Això es desprèn dels àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info. L'expresident espanyol va defensar ultrança la seva innocència.
12: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un fet que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
12: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
1: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a Anàlisi Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez. Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor i va rebutjar parlar sobre les joies de la Guàrdia Civil, les que va interceptar el seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
13: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
1: Zapatero està acusat de delicte fiscal, de contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics. Canviem de qüestió, notícia que també us estem destacant aquest matí. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000 casos. Dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través de petició de transparència. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar del Departament.
14: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
1: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plan és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
15: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no ho pots demanar.
1: La meitat dels casos es detecten a l'ESO, el perfil predominant de la víctima

0: Els alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Aquest, ens expliquen, és un centre de màxima complexitat amb dues línies d'ESO i dues de batxillerat i estudien uns 270 alumnes i treballen 38 professors. La Verónica Varas n'és la directora, reconeix que ha estat un curs intens i que la convocatòria de les vagues que ha mobilitzat el claustre ha obligat a anar refent el calendari constantment. A més, ens diu, amb l'afegit, que ella i pràcticament tot l'equip directiu s'estrenaven aquest curs.
1: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc., que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
0: Des de la direcció del centre xifren en més del 50% el seguiment de les vagues que s'ha fet, una mobilització, diuen, històrica entre els professionals que treballen en aquest institut. Al ser un centre de màxima complexitat, tenen algun recurs de més, però diu que els falten mans per atendre l'alt percentatge d'alumnes amb necessitats que tenen aquí, en aquest institut.
2: I ara parlem de cultura. Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery marquen la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Barcelona, Marc Ruiz.
3: El productor britànic Daniel Avery ha impactat el públic de la primera nit del Sónar. Ha arrencat el concert amb el seu darrer disc, Tremor, molt fosc, industrial, amb un so pròxim a My Bloody Valentine. Sense esquerdes, l'espro inicial es transformava en la calidesa d'un drum and bass elegant, amb una línia de baix clara i una melodia neta. Però recuperava la distorsió per anar cap a un so híbrid entre Beastie Boys i Mogwai amb cançons com Rhapsody in Blue o A Silent Shadow per passar de seguida a una electrònica més incisiva amb l'habilitat d'un prestidigitador. El so industrial també era la base de Boys Noise, que havia actuat poc abans, molt més agressiu, atacava la taula de mescles amb un ritme electritzant, amb greus que feien tremolar les parets. Es recolzen patrons rítmics que acaben sent hipnòtics, on l'únic que importa és el ball. Aquest productor alemany d'origen iraquí ha col·laborat amb Lady Gaga, A$AP Rocky o Nine Inch Nails, amb qui ha triomfat recentment en una actuació conjunta al Festival de Coachella. De fet, la sessió ha anat evolucionant des d'un so amb elements ètnics cap a la cruesa més industrial i fosca, fins a acabar remesclant en directe Closer de Nine Inch Nails. A primera hora de la nit, la veterania ha marcat el ritme del festival amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division. Cabaret Voltaire ha rescatat discos dels primers 80 com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic modificant l'ona sonora i els controls a DCR. També en són protagonistes una bateria electrònica, el baix que se situa al centre i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS. Aquell escenari l'havia inaugurat hores abans la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. Les quatre gotes de pluja que han caigut de matinada no han impedit acabar la festa amb el house de Chris Tucci. Avui, la banda catalana In the Hall, el japonès Ito Manabe o els anglesos Skepta i Subtract són alguns dels artistes destacats de la jornada.
2: Passa un minut de 9:15. Tornem cap a les carreteres i el transport públic. Sapiguem si a aquesta hora hi ha incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Actualitzem la situació de l'accident a la C-58 al nus de la Trinitat, sentit Meridiana i Rondes. Ara hi ha un carril tallat. Els vehicles implicats, entre els quals hi ha una moto, ja són al voral. Hi ha retencions, però encara des de Montcada, i de retruc està afectada també la C-33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud encara la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, B-23 a Esplugues d'entrada cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral, en un punt habitual de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps. Jofre Genuer.
5: Les temperatures hores aquesta matinada han pujat un palet més respecte a l'anterior, entre altres coses pel pas d'una petita perturbació molt desgastada que ha donat alguns núvols i ha ajudat a que la temperatura

0: doncs no hagi baixat gaire, amb valors de 20 a 21, 22 graus en moltes poblacions. El pròstic ens indica que el sol ha de lluir amb força. Aquesta petita perturbació ja es troba mar endins, ha donat alguns núvols de matinada cap a l'Empordà amb alguna gota. De fet, al llarg de la nit, com molt, ha donat un litre i mig en punts de la Conca de Barberà i al camp, entre Montblanc, el Querol, per exemple, i bé, el sol ha de lluir amb força. Amb un ambient cada cop una mica més terrós al cel per aquesta pols sahariana que comença a arribar, que anirà més també al llarg dels propers dies, amb aquesta agrupada d'aire càlid, una nova bombolla d'aire càlid que s'imposarà, sobretot a partir de diumenge amb l'arribada de l'estiu, i s'iniciarà doncs una onada de calor, la primera de la temporada, que pot allargar-se fins dimecres i amb l'arribada dels primers 40 graus, sobretot cap a Ponent. Aquesta és la tendència pels propers dies i, per tant, calor, sol i només algunes nuvolades, sobretot a l'àrea del Pirineu. De fet, avui esperem un altre cop cap a l'àrea del Pirineu amb risc d'algun petit ruixat.
1: Resca Info.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9.
3: Catalunya al dia.
4: I ara notícies de proximitat. La planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, la Noguera, es posarà en marxa aquesta tardor, més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar la llei de Juli Albacar.
5: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008, quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Anna, amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai i en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
6: Poner en valor esta instalación, que ya sabéis que ya muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer d'una agua de excelentíssima calidad.
5: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la mancomunitat d'aigües de Pinyana.
4: Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
8: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
7: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
9: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
7: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan mal bé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023, la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
10: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
7: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
4: I ara anem cap a Pont de Molins, a l'Alt Empordà, una població amb 600 habitants i que ha canviat d'alcalde. És Miquel Àngel Castaño, de Junts. Tres regidors d'aquest partit i un d'Esquerra Republicana, cessat recentment del govern, ha presentat una moció de censura contra la fins ara alcaldessa. Laia Claret.
11: Gurné va cessar de les funcions de govern Carreras a principis de juny sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer i es va fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia classe. Els tres regidors de Junts de l'oposició i aquest regidor d'Esquerra cessat han presentat la moció per desbancar Gurné, que se sent traïda.
12: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga.
11: Miquel Àngel Castaño, com a nou alcalde, demana cohesió entre els veïns.
13: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
11: Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
4: I l'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vols sincronitzat aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, el gironès, multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
14: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
15: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
14: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calculen les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron. I finalment els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
15: És un vídeo passat al cel, és una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
14: Aquesta empresa gironina del poble de Celrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
16: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
17: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
17: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
17: Esports.
4: Fins les 9 amb Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
19: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga. S'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, però demana anar pas a pas.
20: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
19: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: 3Cat Info.
19: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i hi ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
21: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
19: Aquest partit a Murcia es jugarà dilluns i serà el primer matchball per al Barça.
17: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
19: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers quatre partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. I disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, quatre partits més. A partir de les 9, als Estats Units, Austràlia. A mitjanit, Escòcia, Marroc. A 2:15, Brasil, Haití. I a les 5 de la matinada, Turquia, Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria de la selecció espanyola en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
0: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
19: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
1: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
19: També en clau de mercat, el Madrid va anunciar ahir l'arribada d'Ibrahima Konaté, defensa francès, per les pròximes quatre temporades provinent del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
22: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
19: Un partit, un Sabadell-Zamora que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. I en tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova aquest migdia als quarts de final del torneig de Berlín i des d'avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Avui primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final.
17: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora encara retencions d'entrada a Barcelona per la C58 degut a un accident al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat, els vehicles implicats ja són al voral. Tot i això, encara hi ha trànsit dens des de Montcada. De retruc afectada també la C33 i a l'altitud des de Montcada cap al nus de la Trinitat.
0: Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència deixa en mal peu l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs que ve. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de les seves declaracions davant el jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Preocupació dels pescadors davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. Reclamen solucions a una situació que afecta bàsicament la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump, dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer matchball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
0: Sol amb només alguns núvols passatgers del Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte ahir, amb valors entre els 30-35 graus i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Almenys 16 persones han mort al sud de Líban per atacs de l'exèrcit israelià, segons els mitjans locals, en el desafiament més greu per part d'Israel a l'acord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran. El govern de Netanyahu continua actuant al marge del document, com de fet ja havia advertit el primer ministre. Anem cap a Jerusalem, la crònica és de Jordi Bresco.
4: Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on val a dir Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Doncs bé, coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió que s'havia de fer en una ciutat dels Alps amb la presència dels mediadors al Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també les que arriben des d'Israel. Washington, Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
6: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
2: 3CAT Info.
0: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. A Lleida, l'última setmana ha estat marcada per una calor desbocada a les aules. A l'escola Frederic Godàs, de la capital del Segrià, hi tenim a l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Carme. Doncs sí, aquesta escola que està al barri de Capon, on avui acomiaden el curs 460 alumnes d'infantil i de... una de les escoles públiques més grans de la ciutat, i el seu director és el Raúl Niño. Molt bon dia. Nuño.
8: Hola, bon dia.
7: Molt bon dia. Ara ho comentava la companya, un final de curs bastant marcat, altíssimes temperatures. Això aquí, en aquest centre, com us ho esteu manegant per fer-hi front?
8: Bueno, ho vivim com podem. Pues bueno, les temperatures van vindre molt aviat. És un centre que és molt gran, ja heu vist, i també és un centre que és bastant antic, és de l'any 1981, i bueno, doncs ho maneguem com puguem, amb ventiladors que ens va donar el departament, l'AFA també va col·laborar, persianes baixades, els nens també porten els seus flaixos d'aigua i ventiladors d'aigua, i, bueno, i fent activitats més tranquil·les, una... i aguantant com podem la calor d'aquí de Lleida, que ja heu vist que és molt, molt intensa.
7: Uh-huh. I amb quines perspectives una mica, per de dir, doncs, alguna millora prevista?
8: Sí, amb el departament vam parlar, perquè estem preocupats per les temperatures que són molt, molt elevades. El departament va vindre la setmana passada a fer una observació del centre i va dir que estiguessin tranquils, que farien una injecció de diners a tots els centres de Catalunya i al nostre especialment. I que, doncs, bueno, a condicionar les aules millor. Han vingut a fer un estudi i ja ens han dit que estiguem tranquils, que el curs que ve que faran una intervenció al centre.
7: Mm-hmm. Últim dia de curs, suposo que un dia especial, es faran poques classes o cap. Què faran? Què fareu avui a les aules?
8: Bueno,
7: o...
8: avui sí, és un dia molt especial perquè, a part que és l'últim dia, doncs, bueno, fan una mica de comiat totes les aules i, bueno, aquí és especial perquè fem el comiat que acaba una etapa i, bueno, aquí a l'escola Frei Godàs, doncs, fem un musical, tenim una mestra que és molt top i, bueno, estem preparant aquí a l'Auditori de Lleida, estem preparant un musical que està tothom convidat, qui vulgui venir, i fem l'entrega d'orles aquí, doncs, bé, acaben i 5 i, bueno, doncs, també fan un acte de comiat molt emotiu perquè venen a l'edifici de primària i, bueno, la resta d'alumnat, doncs, fan diferents activitats. Pues els més grans fan activitats d'aigua al pati, els de més, pues, bueno, fan cinema i activitats lúdiques.
7: Aquesta és la part, doncs, diguéssim, més lúdica, més alegre d'aquest final de curs, però vaja, avui també tenim l'oportunitat de repassar assignatures pendents, eh? S'ha parlat molt de poder adquisitiu de docents, de ràtios, d'aspectes també, doncs, en fi, com la inclusió, però avui ens volem centrar aquí a Lleida en el tema del que coneixem com excés de burocràcia, no? Aquell temps que perden mestres i professors fent tràmits, omplint formularis, en detriment, doncs, de la feina pròpiament educativa. Aquesta una mica és la queixa que també s'ha posat de manifest en aquestes jornades de vagues i reivindicacions. Perquè tothom se'n faci una idea. Raúl, posa'ns algun exemple d'algun tràmit que us agradaria que fos més simple.
8: Doncs bueno, nosaltres el que podríem fer és la nostra tasca educativa amb els infants i les famílies, i a vegades pues, bueno, pues, clar, hem de fer molts informes, introduir moltes dades als aplicatius, protocols, clar, pues, demanaríem pues, una miqueta pues, que tinguéssim una mica més suport administratiu o a veure com se podria fer algun aplicatiu més fàcil que no tinguéssim que introduir totes les dades, perquè clar, moltes vegades són dades que són reiteratives i el professorat pues, al final tenim les tasques que tenim, l'equip directiu també fem classes i ens ocupa molt i el que volem és atendre als infants i a les famílies. I ja us dic, pues, tenim, entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, pues, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents i els equips directius pues, ens ocupa molt, molt, molt temps.
7: Per exemple, a l'hora d'introduir de valoracions dels alumnes, quina mena de coses heu de fer?
8: Bueno, tasques d'informes de tema d'avaluacions, tema de protocols, tema d'actes, tot això, clar, tot ha d'estar registrat i clar, doncs és un pes molt gran que tenim el, ja dic, els equips directius i el professorat, i administrativament doncs també l'administrativa fa el que pot perquè al final també té unes hores i en el nostre cas és una escola que és molt gran, és una escola de dos i tres línies i clar, ens ocupa tot el tema burocràtic, ens ocupa molt, molt, quan fem una reunió amb les famílies tot això ha d'estar registrat i tot, avui en dia tenim que registrar tot amb 1000 aplicatius, tenim aplicatius per a tot, ara per les vagues doncs, per exemple, hem d'introduir totes les dades de l'alumnat que ha faltat, el professorat, i quan fem exàmens, quan fem proves, quan fem observacions, quan fem PIs, o sigui, és un volum de feina que no es veu, només es veu la punta de l'iceberg, però hi ha molta feina darrere i la veritat que el que volem és dedicar-nos més als infants i a les famílies, que entenem que ha d'existir, eh? Que no...
7: Per tant, diguéssim, això s'hauria de simplificar, doncs, fent unes aplicacions que no hagin de fer doncs, per duplicat les coses i també amb més personal administratiu, no?
8: Correcte, sí.
7: No deixar de, diguéssim, de rendir comptes d'alguna manera, sinó que tot sigui una mica més fàcil.
8: Sí, no, rendir comptes, s'ha de rendir comptes i ja dic, estem completament d'acord amb tot el tema burocràtic. El que passa és que ens ocupa molt, molt, molt, molt del nostre temps i molt del dia a dia.
7: Perfecte, també ens acompanya el Toni Jiménez, ell és pare d'aquí del centre i membre de l'AFA, Raül, Toni, amb els noms no l'encerto. Molt bon dia.
9: Bon dia, hola.
7: Tens un fill a cinquè?
9: Tinc un fill a cinquè, sí, Lugo.
7: Per les famílies, una mica aquest curs acaba, amb quines reivindicacions principals podries posar sobre la taula?
9: La primera, ja l'heu comentat abans, és el tema de les altes temperatures, estan suportant amb algunes aules, sobretot de la segona planta, temperatures de 34, 35 graus a primera hora del matí, parlo a les 8 del matí. Aleshores, claro, és una disfunció tèrmica que no s'hauria de permetre, però bueno, no podem fer res. Nosaltres hem presentat queixes, les famílies evidentment també, fins i tot s'ha presentat alguna denúncia a treball, perquè claro, és un tema que, doncs, que està regularitzat legalment. Però bueno, el temps és el que tenim, aquí a Lleida estem en una zona en la que sempre a l'estiu fa moltíssima calor, que no és aquest any només, és tots els anys, tots els cursos fa moltíssima calor. Aquest seria un problema, però després n'hi hauria, per exemple, un altre que també una mica l'heu, diguéssim, tocat així ràpidament.
7: L'hem esmentat, sí.
9: Que seria el tema de quan en una escola, nosaltres entenem com a famílies que tots els nens i totes les nenes han d'estar escolaritzats i escolaritzades, però clar, quan fiquen un bony amb alguna escola, el que fa l'escola és perdre uns espais que també deixa de poder gaudir, no? Llavors, clar, perdem doncs aules que no podem fer servir i això ens limita molt també la feina, no? I després, doncs, també destacaria una miqueteta el tema que també és una reivindicació que s'ha fet amb la convocatòria de les vagues, i és el tema de que hi ha coses que sense recursos, i no parlem només de recursos econòmics, sinó també de recursos humans, no es poden fer. La inclusió no té, si no hi ha recursos, no té cap sentit. Llavors parlem només d'estadística. La segregació, exactament igual. Llavors necessitem recursos econòmics, però també humans. Això és molt important. I, claro, si això no hi és, difícilment es poden dur a terme.
7: De cara al curs que ve, ho veieu amb optimisme, que aquí això es pugui anar doncs, reconduint?
9: Nosaltres sempre som optimistes, però el problema que hi ha, bueno, doncs és el que parlàvem abans, entre la burocràcia d'administracions, després les escoles públiques de Lleida tenen una doble vessant, per dir d'alguna forma, a nivell d'administracions. Per un costat està la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, i per l'altre l'Ajuntament com a responsables del manteniment de l'edifici. Aleshores, quan parlem de fer alguna millora de qualsevol tipus, diguéssim que es van passant una mica la pilota i aquí a vegades moren els temes, no? I això és una pena, perquè s'hauria de ser una mica, doncs, això de més àgil, no?, en aquest tràmit, sobretot quan parlem de qualitat en l'ensenyament, perquè tot això, al cap i a la fi, sempre repercuteix a l'alumne, no?, a l'alumnat de l'escola.
7: Doncs reivindicacions que queden fetes aquí als micròfons de 3CAT Info. Moltíssimes gràcies al Toni Jiménez.
9: Gràcies a vosaltres.
7: I al Raül Nuño, que és el director d'aquí de l'Escola Frederic Godàs de Lleida. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest musical i aquest últim dia de curs.
8: D'acord, moltes gràcies a tothom i tingueu un bon dia.
0: Estela, moltes gràcies. Fins ara, bon dia.
7: Bon dia.
0: Hem arribat a 9:15 del matí. Actualitzem les dades perquè fa el trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, circulació més fluida ja d'entrada a Barcelona per la C58. Recordem que hi ha hagut un accident fa més d'una hora al nus de la Trinitat. Ara tots els carrils ja són oberts. Tot i això, hi ha densitat encara des de Montcada. A la resta de carreteres, trànsit fluid sense incidències destacades. Tampoc al transport públic, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
10: Comencem aquest divendres amb la presència de temperatures més per sobre dels 20 graus, no només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent, cada cop més valors tropicals i cada cop valors, almenys de manera puntual, que s'acostin a aquestes matinades tòrrides que arribaran al llarg d'aquests propers dies, almenys en alguns indrets de la costa. Trobarem valors que no baixin dels 25. Bé, la jornada ha començat amb alguns núvols poc importants que han creuat al llarg de la nit per l'extrem sud del país, litoral i prelitoral cap a l'Empordà, han marxat ara mateix ja mar endins. Continuem amb aquest context de calor intensa avui amb aquestes temperatures que tornaran a quedar ubicades entre els 30 i 35 i sobretot arribant als 38 ben bé a la zona del Pla de Lleida, Ponent o fins i tot acostant-se a aquesta xifra en molts indrets de les Terres de l'Ebre o fins i tot Catalunya central. També cap a la zona del Pirineu s'espera un ascens de la temperatura, sobretot cap a la Vall d'Aran, precisament a l'Alt Pirineu, amb aquest risc que es manté de nuvolades, ajudades per la mateixa calor, que puguin acabar donant alguns ruixats de tarda. Bé, estem davant de l'arribada de la primera onada de calor important de la temporada, que ho farà precisament amb l'arribada de l'estació de l'estiu, i bé, molt probablement, doncs, a partir de llavors parlem ja de temperatures poc habituals, 10 graus per sobre el que seria normal per l'època, i xifres que superaran fins als 40 graus, sobretot cap a Ponent.
2: 3CAT Info.
11: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
2: 3CAT Info.
0: Un 9:15. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta vinculant al futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara, sense prou suports garantits. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
14: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
15: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
14: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
15: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
14: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, no cal que Sánchez esperi a la no aprovació dels pressupostos per convocar eleccions perquè la legislatura ja està esgotada ara. Són declaracions fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
16: És evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
0: I dubte que Pedro Sánchez acabi presentant uns pressupostos si no ho ha fet des del 2023. Doncs bé, José Luis Rodríguez Zapatero, parlem d'ell, va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Així es desprèn dels àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional Espanyola, als quals ha tingut accés 3Cat Info. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència.
17: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pèssics econòmics, un fet que va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a anàlisis relevant d'una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez. Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
17: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar al seu despatx. El jutge s'hi va referir d'aquesta manera.
18: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
17: No deseo prestar declaración.
0: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pèssics econòmics.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera i juntament amb Toy Story 5, que va avançar a dimecres la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho explica el Marc Garriga.
19: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa?
20: Yeehaw! Així ho està claro! Marit! I... cobert!
21: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el 5è capítol de Toy Story, una saga que no perd força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
22: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
23: Jo ho vaig notar com electricitat.
21: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
24: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
21: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat, interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
25: ¿Cómo vous justifiez votre geste?
21: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no allissona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.

0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga. S'endú d'aquesta manera el primer punt de la final i posa el factor pista al seu favor. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, destacava la igualtat del partit.
2: Sí, l'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar.
1: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: També triomf del Barça de Futbol Sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia el segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i ha només un triomf pel títol. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, no vol confiances.
3: Creo que hemos hecho un grandísimo partido en todas las facetas. Anímicamente creo que estábamos un paso por encima, porque al final le ganamos el primer punto de la manera que lo ganamos, hoy hemos vuelto a ganar el segundo, pero también voy a decir una cosa, ¿eh? Si nos pensamos que hemos ganado ya porque hemos ganado todos los puntos, estamos muy equivocados.
1: Dilluns, a Múrcia, primer matchball per al Barça.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Mundial de Futbol ja comença la segona jornada amb els primers 4 partits. Aquesta matinada s'han disputat el Mèxic 1, Corea del Sud 0 i el Canadà 6, Qatar 0. I disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. A les 9 del vespre, Estats Units a Austràlia, a mitjanit Escòcia, Marroc, a 2:15, Brasil, Haití i a les 5 de la matinada, Turquia, Paraguai. En l'entorn encara del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador fa una valoració molt positiva de la temporada.
4: Crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada que vinent sigui millor.
1: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
5: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahim Konaté per les 4 pròximes temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové del Liverpool. I aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Liverpool està entrenat per Andoni Iraola. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
6: I crec que la clau és aquesta, el cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera. No vulguem anar com acaba la pel·lícula o anem a construir nosaltres, fem molt bé les coses al camp, en tot el que envolta els futbolistes, anem a construir nosaltres aquest gran final de pel·lícula.
1: Un partit que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo, serà a partir de les 7 del vespre, i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen el play-off per 2-0. En tenis, Paula Badosa juga aquest migdia contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. En ciclisme, des d'avui fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya femenina, avui amb la primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna. Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final, també hi participa la Mireia Benito. I en motor, avui comença el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme amb la primera jornada d'entrenaments. A MotoGP hi prendrà part Àlex Márquez.

0: Dos quarts de deu del matí, les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. S'han ajornat les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en aquest memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Coincidint amb això, hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. I Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. I a partir d'ara també us explicarem que el candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Barnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit al primer ministre Keir Starmer. Avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta. Ahir, Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica. En esports, Ricard, que destaquem?
1: Mira, d'una banda, que el Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València ahir per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputarà el segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, també bones notícies per als blaugrana, que van guanyar el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1, posant el 2-0 al playoff. I en ciclisme, avui comença la Volta a Catalunya femenina, amb una etapa de 92 quilòmetres, amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: Divendres 19 de juny, sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb valors entre els 30 a 35 graus i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i també al Pla de Lleida. Dos quarts de deu i dos minuts, com us dèiem, almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort en les hostilitats que hi ha hagut aquest matí al sud de Líban, segons diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu del conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta Itamar Ben-Gvir ha declarat que tot el Líban ha de cremar. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units, amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto al foc que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que a curt termini cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
0: Doncs bé, coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps amb la presència dels mediadors. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
3: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Encara de l'exterior, victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir, a una circumscripció del nord-est d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar el lideratge de Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
5: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com el líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK, amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
6: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
5: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Com us estem explicant, avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el mal estat dels docents. Els centres concertats també s'han afegit a les protestes. Reclamen més recursos per atendre els alumnes amb dificultats, ja que els han d'assumir a vegades amb ràtios més altes que els centres públics. A l'Institut Escola FEDAC de Salt, al Gironès, es troben en aquesta situació. I anem, Núria Pereira, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí som amb alumnes de 5è i 6è de primària que ens acompanyen en el seu últim dia d'escola i no sé si ja teniu moltes ganes que comencin les vacances.
9: Sí!
8: Estan a punt de començar-les. A més, ara s'han quedat aquí amb nosaltres una estona, però aniran a fer activitats a l'aire lliure. Aquí, a l'Institut Escola FEDAC de Salt, tenen alumnes entre 3 i 16 anys, uns 350 alumnes, i com deies, es troben en aquest municipi de Salt, que és un municipi complex, podríem dir. Té 34.000 habitants, el 38% és població estrangera, de nombrosos orígens diferents, i també la situació socioeconòmica doncs, és més aviat baixa. Però aquí dins del centre es treballa amb moltes ganes i il·lusió i aquests alumnes ens explicaran una miqueta com ha anat aquest curs. A veure, Dúnia, tu, com ha anat?
10: Doncs aquest curs ha anat molt bé i hem pogut aprendre un munt de coses i ha anat molt bé.
8: I ara de disfrutar les vacances, eh?
10: Sí.
8: Molt bé, molt bé. I tu, Pau, què me'n pots dir? Com ha anat el curs?
11: A mi m'ha agradat molt, he après moltes coses i els exàmens m'han agradat molt perquè han sigut molt divertits i a part s'hi ha après molt.
8: Que bé, exàmens divertits. Escolta, estem aquí amb la directora, la Teta Juncà. Això que et diguin exàmens divertits està molt bé, eh?
12: Home, és una il·lusió magnífica. Ens encanta.
8: Perfecte, dèiem, 350 alumnes amb moltes situacions diferents. Oficialment, no, a tots els centres de Catalunya hi ha alumnes amb dificultats socials diverses, també amb dificultats d'aprenentatge. I com dèiem, s'han de repartir equitativament per tots els centres, tant públics com també concertats. Però clar, llavors aquí als centres concertats, amb quina particularitat us trobeu? Què reivindiqueu?
12: Nosaltres reivindiquem que si ja les plantilles de l'escola pública són bastant limitades, per les escoles concertades ho són molt més, perquè són més limitades, comptem amb menys persones, de personal efectiu per poder treballar a les aules, i en canvi necessitem tenir més alumnes. Vol dir que, per exemple, aquí a Salt, la ràtio de les escoles concertades és de 25, amb pocs mestres, mentre que les escoles públiques només és de 18, amb unes miques més de mestres que nosaltres, que ells també tenen necessitat, és evident, i no volem que els hi treguin res, però volem que ens augmentin la nostra dotació de personal, sobretot.
8: Clar, perquè comentaves aquí alguns perfils de professionals que potser us farien falta, que no són exclusivament el de mestre o professor, quins serien?
12: Seria el mestre de suport, el mestre d'educació especial, una administradora, per exemple, seria també la TEI, que és la tècnica d'educació infantil, que és la que fa suport a les aules. Tot això, bueno, totes aquestes persones, no? Aquests càrrecs, com si diguéssim, les escoles públiques en tenen i nosaltres no. Llavors estem molt mancats de personal, que ho suplim amb il·lusió, amb ganes i amb vocació, però és difícil de treballar.
8: Però aquí, com us dèiem, avui regna més aviat la il·lusió en aquest últim dia de curs, i ara què, us n'aneu a fer activitats a fora, eh? M'han dit?
11: Sí, ara anem a les Devesses a jugar i s'ha de molt, molt xuli.
8: Molt bé, escolta, us deixo que aneu a jugar, i l'última pregunta, Teta, llavors és de cara al curs que ve, com ho encareu? Sou optimistes després de com ha anat aquest curs, de les reivindicacions que s'han fet més públiques, podríem dir?
12: Sí, nosaltres tenim la sort, en el nostre cas particular, de ser una escola bastant creativa. Llavors l'últim dia de curs, que és avui, és un dia que és una mica trist perquè els nens se'n van, no? I estaràs dos mesos que no els veuràs, però també és un dia molt alegre i de molta il·lusió perquè comencem a preparar l'any vinent. Llavors els mestres digués aquí, tancats, traient fum, programant el curs que ve, i ho fem amb molta creativitat, de manera que les mancances que continuarem tenint les puguem suplir amb creativitat. De totes maneres, estem contentes perquè, toco fusta que sigui veritat, per acord de govern van dir que ens donarien una persona més a primària. Llavors això, de cap de les maneres, assolirem el nivell que necessitem i tindrem la plantilla necessària realment, però serà una mica de respir. I si ho ajuntem amb la creativitat del claustre i la vocació, crec jo que tindrem un curs fantàstic l'any que ve.
8: Doncs ens quedem amb aquesta, no, amb aquesta pinzellada d'optimisme pel curs que ve. Com a mínim, un professor més, un recurs més aquí a l'Institut Escola FEDAC de Salt. Moltes gràcies a tots.
9: De res.
0: Gràcies, Núria. Molt bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: Doncs bé, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons Avança el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, al 2024 gairebé 2.300, i ja aquest any ja es frequen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat,

0: de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
1: La veritat, els casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys, a segon d'ESO, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
2: 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta, vinculant al futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la Cimera Europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero, Madrid, Àngels Lafuente.
3: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
4: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
3: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
1: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, troba lògic que Pedro Sánchez avanci les eleccions si no s'aproven els comptes, i defensa que s'ha de treballar en uns comptes que no s'acabin tombant. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
1: Des de Suma defensen que els comptes han de tenir com a prioritat l'habitatge i incloure modificacions en la fiscalitat perquè paguin més als grans patrimonis. 9:45 del matí, repassa el trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora ja lentitud a la C58, a la sortida de Barcelona, direcció Sabadell, precaució, hi ha un carril tallat per una avaria. També a la P7, a Barberà, en sentit Tarragona, trànsit lent perquè hi ha vehicles que ocupen el voral degut a un accident. I a la C31, al Prat, sentit Barcelona, precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat, destaca el retard a la R14 del tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders i circular amb uns 30 minuts de demora.
2: El temps.
1: I Jofre Genué.
7: Després d'aquesta petita nuvolada que ha creuat el país al llarg de la nit i matinada, des del Camp de Tarragona fins a l'Empordà, i que ha donat alguna gotellada i alguns llamps nocturns, la situació meteorològica torna a estar dominada per l'estabilitat, el sol i la calor. Avui les temperatures similars a les d'ahir o pujant un grauet més. De fet, s'esperen en general valors entre els 29 a 32 graus a la costa, prelitoral, ja arribant cap als 33 a 34, potser algun 35, i a l'interior al voltant d'aquests 34-36, amb possibilitat d'algun 38 o 39, sobretot cap a Ponent i especialment al Pla Lleida o Segrià. Generalment farà sol, però en el Pirineu sí que poden, a la mateixa calor, ajudar al creixement de nuvolades, com ha passat aquests darrers dies, i especialment cap a la zona de l'Alt Pirineu, amb risc d'alguna tronada o un ruixat ajudat per la mateixa calor, per les elevades temperatures. Acabarem el dia amb un nou augment de núvols prims per Ponent. Les desfetes de les nuvolades del centre de la península Ibèrica acabaran per tapar el cel. Els núvols anien apareixent doncs, pel terç oest, enteranyinant el cel. De fet, amb un ambient més enterbolit pels propers dies per la presència de pols segarien en suspensió. I la propera nit i matinada doncs, pot ser una mica més càlida per aquesta nuvolositat que anirà marxant per donar pas un dissabte, un altre cop similar a una situació meteorològica a la d'avui. De fet, pels propers dies la primavera, de fet, acabarà amb sol i calor més intensa, i l'estiu, diumenge, arriba amb una onada de calor.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa.

0: La simultaneïtat dels focs. Lleida està a la Bosoms.
1: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbeca, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
2: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
1: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Doncs amb les altes temperatures augmenta l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que es redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, la factura. Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum de llum augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
3: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia. Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot al sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre, Tarragona, Ricard Boigues.
4: Pescadors com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
5: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
4: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
6: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
4: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan malbé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023, la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
7: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
4: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
8: 3CAT Info.
0: El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui del sonar. Camaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit ahir d'aquest festival, que per primera vegada va juntar els concerts en un sol espai. Marc Ruiz.
9: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del sonar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial, que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, que amb seu a Celrà al Gironès multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura d'Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
10: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
11: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
10: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calcular les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron. I finalment els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
11: És un vídeo passat al cel, és una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
10: Aquesta empresa gironina del poble de Salrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
0: I la Vallfosca ha estrenat avui el seu primer Festival Internacional de Curtmetratges, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Torre de Cabdella que vol acostar el cinema al món rural i convertir-lo en una eina de participació, reflexió i cohesió social. La proposta ha rebut 90 obres de 10 països diferents i culminarà amb projeccions obertes al públic a Espui.
8: Esport.
0: Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Carmen. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga, enduent-se d'aquesta manera el primer punt a la sèrie final i posant el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
13: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
12: També valoració al final del partit de Pedro Martínez, el tècnic català del València.
14: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
12: Demà es disputarà el segon partit de la final, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info.
12: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie. Hi ha només un triomf pel títol per als Blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
15: Vamos a ir a Múrcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
12: El següent partit d'aquesta final suposarà el primer matchball per al Barça per aconseguir el títol de la Lliga de Futbol Sala.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. Els Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, l'Escòcia a Marroc a mitjanit, el Brasil a Haití a 2:15 de la matinada i el Turquia a Paraguai a les 5. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
16: Segur que ha ajudat. Jo sempre he vist més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
12: En roda de premsa van poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
17: Jo estic Molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
12: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahima Konaté per les quatre pròximes temporades. El defensa internacional francès de 27 anys prové del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Liverpool està entrenat pel basc Andoni Iraola. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
18: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
12: Aquest Sabadell-Zamora el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. I el Barça femení, per la seva banda, donen per perduda Salma Parayuelo, que acaba contractant aquest 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació i només un gir de guió inesperat canviaria la situació.
8: 3CAT Info.
12: En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Paula Badosa juga aquest migdia contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Avui, primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
8: Trescat Info.

0: Localitzen sense vida el cos d'un jove artès al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima s'hauria accidentat. Les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. A tot això han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. En el dia en el que hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. El candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit, el primer ministre Keir Starmer. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes, també peces voluminoses com neveres o butaques. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: I el temps, jornada de sol amb ambient de ple estiu, temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
3: 3CAT Info.

0: És la nova proposta dels Catarres que es diu Diumenge sense drames i que ens serveix per començar amb bon rotllo i amb bona música. L'edició d'aquest divendres, avui ja 19 de juny de 2026, programa 140 de la temporada i en sumem ja 623. També estem a les portes de tancar la temporada. Ho farem el dimarts de la setmana vinent, el dia de la Revetlla. Tot i que a dia d'avui ens queden 5 dies pel pròxim festiu, que serà el dimecres, dia 24, diada de Sant Joan, i resten 196 dies per acabar l'any. De seguida, com és habitual, començarem amb la informació del temps, passarem pel Servei Meteomar del Consell Comarcal del Maresme i el Servei Meteorològic de Catalunya. A les portes d'una onada de calor, la primera de la temporada. Ja toquem gairebé el cap de setmana amb la punta dels dits, així que anem i anirem a repassar unes portades que avui porten més lletra i mal de caps que la llista de la compra de la Festa Major. Ens aturarem a l'agenda local de la setmana i avui la primera protagonista del programa precisament vindrà per parlar d'un acte d'aquest cap de setmana. Ens acompanyarà l'Esperança, que està en membre de la Coral Llaç d'Amistat, per parlar-nos de l'esperat concert de cloenda de curs que tindrà lloc aquest diumenge. Més enllà de la cita musical, també aprofitarem per fer balanç d'una temporada intensa, conèixer el treball que hi ha al darrere de cada nota i parlar dels reptes que la Coral té sobre la taula de cara al futur. Avui desitjarem bones vacances a la Montse Rodó i en Jaume Boera. Tancarem temporada també a l'Enllaça't amb la Cultura. A partir de les 12 seguirem molt pendents de la nostra llengua gràcies al podcast El Repicat, un espai presentat per Xavier Paguera. El podeu escoltar cada setmana aquí al magazín Tic Tac o trobar-lo penjat al web de radioargentona.cat per gaudir-ne a la carta quan vulgueu. I avui ens posarem ja en mode de celebració perquè falten pocs dies per a una de les nits més màgiques i esperades de l'any. El dimarts vinent, 23 de juny, Argentona es volcarà de nou en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Tindrem la Flama del Canigó, el tradicional sopar de Carmanyola a la plaça de Vendre, l'encesa de la foguera amb les bruixes d'Argentona i molta música. Per conèixer tots els detalls de la programació i saber com podem gaudir d'una festa segura, avui ens acompanyarà als estudis el tècnic de festes de l'Ajuntament, en Carles Ligos. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-15-50.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te al llarg de les properes 2 hores i 50 minuts. Ja veuràs, i et prometo que si et quedes aquí al matí d'aquest divendres et passarà volant com la cançó de Bola de Drac. Salutacions de qui us parla, el meu nom, Miquel Carabanyo. Moment de començar a ambientar-nos amb la Revetlla. El ritme dels Strombers i la nit de Sant Joan.

0: Avui donarem tots els detalls per viure una revetlla de Sant Joan a prop de casa i amb total seguretat. Però si voleu saber com fer una coca de Sant Joan, ja podeu recuperar l'espai, la secció d'ahir amb l'Esteve Pedra, amb qui parlava i ens donava els ingredients necessaris i els tempos imprescindibles perquè us surti d'aquelles coques de Sant Joan d'altura, d'aquelles de que no en quedi ni una sola engruna. Vinga, anem a refrescar-nos, per dir-ho d'alguna manera, amb la previsió meteorològica. I és que per fi ha arribat el dia més esperat de la setmana laboral i el cel ens rep de gala, amb un sol radiant a tots els pobles de la comarca. Només tenim quatre núvols despistats que fan bonic i que no tenen cap intenció de tapar el dia ni de portar aigua, així que la platja ens està cridant ja des de primera hora. La nit ja ha estat una de les de suada valent. Les temperatures mínimes han fet un salt cap amunt i en alguns punts de la costa no han baixat dels 23 graus. De cara a demà dissabte, el cap de setmana començarà amb el mateix guió de sol, calor i platja. Ens espera una jornada esplèndida i molt estable, tot i que a la tarda arribaran algunes bandes de núvols alts que baixaran al cel, deixaran el cel una mica entelat. El vent s'animarà una miqueta. El termòmetre continuarà traient fum amb una altra nit tropical i unes màximes sufocants que es plantaran fàcilment als 34 graus. I atenció al diumenge perquè és un dia assenyalat al calendari. A les 10:25 minuts del matí canviarem d'estació i començarà oficialment l'estiu. I el temps ho vol celebrar de la manera més autèntica possible, amb una calor de mil dimonis. Tindrem un dia radiant només amb quatre núvols prims a la tarda i un mar que es despertarà amb una miqueta de mar de fons. Prepareu els ventiladors i aigueu-vos bé per entendre'ns, perquè les temperatures diurnes tornaran a pujar i fregarem els 35 graus de màxima a l'interior de la comarca. L'estiu arriba picant fort, així que ja ho sabeu, a buscar la fresca. I si avui, divendres, aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba amb la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi de nou l'ambient assolellat arreu del país. Sí que de nou, a partir del migdia, tornaran a créixer nuvolades que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució, també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia i s'espera que diumenge i dilluns la temperatura ja sigui força elevada i sobretot ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment.
0: Gràcies per la previsió meteorològica. Seguim el ritme de Francesco Gavani. De seguida tenim amb nosaltres a l'Esperança Castanya.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: Diputació de Barcelona.
7: Cada matí, Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: La Corolles d'Amistat ha preparat un concert de cloenda de curs aquest diumenge. Més enllà d'aquesta cita musical, avui també aprofitarem per fer una mica de balanç de la temporada, una temporada intensa, conèixer el treball que hi fan i com es presenta de cara al pròxim curs. Ens acompanya l'Esperança Castany i la Isabel Villarroya. Què tal? Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, aquí...
0: Bé, amb ganes de cantar diumenge o no?
1: Sí, cada dia.
0: No sé si fer-vos xerrar gaire, perquè no sé si els dies previs és bo això xerrar o no xerrar.
1: Bueno,
0: o guardar descans.
1: Amb mesura.
0: Home,
1: No es tracta de fer crits, però parlar...
0: Suau,
1: sí,
0: a cau d'orella, sí, no?
2: Sí. I tant. S'ha de parlar.
0: Molt bé, sí, home, sí, m'haureu d'explicar cosetes. Com es presenta el concert de diumenge? És de cloenda, de
1: sí,
0: curs?
1: Sí, és de cloenda tot el curs. Hem preparat una sèrie de cançons, alguna de nova, alguna ja de treballada. Ho fem amb molta actitud. I, bueno, com és tradicional, hem convidat a una altra coral, la coral de Dos Rius, que es diu Cluster, i esperem doncs, que agradi a tothom, tant una part del concert com l'altra, i la part comuna.
0: Quines sensacions teniu dins del grup a pocs dies d'aquest concert?
2: Fa il·lusió fer el concert de final de curs. Estem treballant tot l'any peces que...
0: Apropa't una miqueta més, Isabel, sisplau.
2: Sí, que treballem peces que ens fan molta il·lusió amb el nostre mestre, el Narcís Peric.
0: No el coneixem, qui és?
1: Sí.
2: es coneix. Coneixem. Doncs ja fa 28 anys que es dirigeix i aquesta vegada estem preparant una peça que es diu 5 cançons, que pertany al seu disc Versos i acords, i ens fa molta il·lusió. L'hem estrenada, l'hem cantada una vegada, ara aquesta serà la segona. I altres cançons del repertori, i la veritat és que, clar, portar tot el curs assajant i fa il·lusió cantar. I més aquí a Argentona.
0: Hi ha alguna peça especial per diumenge? Que es pugui dir?
2: El tren de mitjanit?
1: El tren de Chattanooga, que no té res a veure amb el futbol, això ha sigut a posteriori. En Narcís agafa algunes cançons estrangeres, sí, o no estrangeres, si són estrangeres les tradueix i les harmonitza per les nostres veus, i aquesta doncs sí que serà una estrena mundial.
0: Mundial, sí, sí. Sí, sí, apret el botó, sí. Tus, no passa res. Has de mantenir-lo apretat, eh? No passa res, això, coses del directo. Heu convidat a la coral de Dos Rius,
1: sí.
0: Cadascú interpretarà el seu repertori, no?
1: Sí, sí.
0: Entenc?
1: Sí. Cadascú te farem 6-7 cançons, sí. Depèn de la durada de cada una, i després fem un cant comú, una
0: vale,
1: peça.
0: Això us anava a dir, no sé si hi ha un cant comú també, i si hi ha algun tipus d'assaig per saber una mica com...
1: Sí, una estona abans.
0: Una
1: estona. Cadascú portem preparada la peça aquesta des dels nostres assajos particulars, doncs allà ho posem, com que és cant comú, ho posem en comú.
0: Exacte.
1: I llavors, doncs, després surt estupendament.
0: Jo dic que serà el diumenge, però no he dit on ho fareu, el concert.
1: Al Saló de Pedra, a les 6 de la tarda. Uh-huh. L'entrada és lliure, però... Després hi ha la taquilla inversa, que per el que no sàpiga de què va, vol dir que a la sortida demanem col·laboració per les despeses i el manteniment de la coral.
0: Uh-huh. Allà tenim aquesta urna, no? O com
1: una bosseta, posem una bosseta.
0: Una bosseta i cadascú diposita el que creu que, no? La voluntat.
1: Això
0: no?
1: Mateix.
0: El que creu que...
2: Per col·laborar.
0: Per col·laborar amb l'entitat, no?
2: Sí.
0: Isabel, tu portaves una mica de xuleta, dius que vols explicar una mica els beneficis de cantar.
2: Sí. Jo sóc infermera i he estat en una consulta de primària i tota la meva vida he recomanat als pacients que cantin. I llavors, cantar, encara que sigui sota la dutxa, és bo.
0: O sigui, realment és allò de, que diuen en castellà, qui canta su mal espanta?
2: Això,
0: sí? Va per aquí la cosa,
2: sí.
0: És real.
2: Sí, perquè
0: això
2: fisiològicament té molt, està estudiat que el cantar beneficia tant física com mentalment. Llavors, Quins beneficis té? Redueix l'estrès, baixa el cortisol, de manera similar que ho fa la meditació. Redueix l'ansietat i la tensió acumulada. Val?
0: El cortisol què fa? Que
2: el cortisol és l'hormona...
0: Ens activa.
2: Sí, l'hormona que ens activa. Allibera hormones, les hormones del benestar, que són les endorfines, la serotonina i la dopamina, i millora l'estat d'ànim. Són les hormones que ens fa que estiguem tranquils i engrescats. Millora la respiració, incrementa la capacitat pulmonar i oxigena millor l'organisme. I això també a nivell fisiològic també és bo. Llavors, a nivell social i emocional també té que genera vincles. Diuen que mitja hora cantant, col·lectivament, el cervell allibera oxitocina. Val? Llavors, l'oxitocina és l'hormona que en diuen de l'amor.
0: Això vol dir que poden sortir parelles amoroses?
2: No s'ha donat el cas a la nostra coral, no, però podria donat, ser.
1: Hòstia, antigament no s'havia donat algun
0: jo
1: cas.
0: Jo crec que sí.
2: No,
0: eh?
2: Això no se sap.
0: Abans no hi havia teles ni pantalles.
2: Antigament segurament, però si parlem molt antigament ja només eren corals d'homes, amb la qual tindríem que remuntar-nos ja doncs, cap a l'any 72 o cap als 70, que ja es va començar a incorporar les dones a les corals.
0: Yeah.
2: Vale, llavors, aquesta oxitocina és la que intervé en el naixement i a l'alletament, i en els orgasmes també, però està associada a lligams afectius i a reconeixement social. Augmenta la confiança, disminueix la por, o sigui que té moltíssims beneficis, aquesta hormona.
0: Llavors, després de cantar, vosaltres us sentiu més alliberats, més descansats?
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí, és una mica... Sí, és a dir, canteu, perquè per vosaltres, ho diré així, però poder no és terapèutic?
2: Sí, sí, és terapèutic. Sí, sí.
1: Sí, sí, vull dir, estàs allà cantant i se te'n va al cap dels problemes que poguessis tenir, de les situacions desagradables. Vull dir, estàs allà cantant, de vegades no et surt i també t'estresses una mica perquè no hi ha manera, el director insisteix i tu... Però no, ens
0: ho... I quan teniu un mal dia, ho soluciona el dia?
2: Ajuda, allibera.
0: Ajuda, no?
2: Sí. A part de que tens el grup de cantaires que parles abans, després, intentem entremig no parlar massa perquè el director l'interfereix, no?
0: Yeah.
2: Amb l'aprenentatge, però sí que fas cohesió grupal, que és una altra de les coses que us volia dir. Alinea les emocions de les persones que comparteixen el cant, alinea la respiració i redueix la solitud i promou l'empatia entre nosaltres, o sigui que té aquest benefici de que et preocupes si està malalt, si què t'ha passat, o doncs comparteixes naixements, comparteixes totes les coses quotidianes de la vida normal.
0: És a dir, per una banda ja cobreix aquest afany de que t'agrada cantar, no? Si esteu aquí és perquè segurament entenc que us agrada cantar, i de retruc hi ha aquesta vessant més comunitària, més grupal,
2: sí, sí,
0: de recolzament, de fer comunitat.
1: Sí, clar, sí. Perquè si no podries cantar tu sol a casa.
0: Exacte.
1: És sí, sí, el primer benefici, els primers beneficis que diu la Isabel, si tu els fas sol a casa, ja et deu proporcionar això, però clar, és molt important afegir-hi la part social.
0: La part comunitària.
1: Clar.
2: Sí.
0: Jo si canto a casa, com que canto malament, tampoc no hi ha cap mena de rebombori, no? Però...
1: Bueno, si t'escolten els de casa...
2: Però s'aprèn, és un aprenentatge cantar, també. No naixem ensenyats en aquest aspecte.
0: És veritat.
2: Hi ha persones que tenen més aptituds que d'altres, o els hi pot agradar més, o té més oïda, que es diu, no?
0: Ah.
2: Però a l'hora de cantar és un entrenament. Com una altra cosa, com anar a córrer, no?
0: Sí,
2: si t'entrenes, cada vegada pots aconseguir fer-ho millor.
0: Clar, suposo que no sé quin any vau entrar vosaltres a la coral, Esperança.
1: Bueno, la Isabel és molt antiga.
2: Jo vaig entrar amb 11 anys.
0: Tu amb 11?
2: Amb 11. Va haver-hi una època de les corals que, perquè les famílies poguessin anar a cantar, que llavors és veritat que no hi havia tanta tele, doncs s'emportaven els fills. I en el meu cas se m'emportaven uns oncles que cantaven en aquella època el Llaç d'Amistat. També hi havia cantat el meu avi, el meu pare i els meus oncles, però se me'n van emportar un matrimoni i que eren els meus oncles, i llavors, clar, tu començaves a assajar a les 9 del vespre i sorties a les 11, llavors necessitaves que algú t'acompanyés a casa, clar. No? I en aquella època s'assajava a la sala antiga, i doncs amb 11 vaig incorporar, vaig parar quan vaig posar-me a estudiar la carrera, i em vaig incorporar quan ja tenia feina i més o menys ja podia...
0: Clar, però amb això volia preguntar-vos, que segurament vosaltres identifiqueu que no canteu igual ara que quan vau començar, no?
2: Sí, sí, segur.
1: Jo no vaig començar tan aviat com la Isabel.
0: Heu notat un canvi significatiu,
1: sí.
0: No?
1: Sí, jo he tingut dues etapes, també. Més curtes que ella. Sí. Una primera etapa quan vaig venir aquí a viure a Argentona l'any 82, fins que vaig tenir una feina estable que llavors ja no podia compaginar-ho. Clar. I ara alguna de les cantaires va, torna, quan em jubili, que ara no tinc temps. Quan em vaig jubilar encara vaig trigar una mica, perquè quan trenques el ritme, clar, fa una mica de mandra, però bueno, ara ja des del 120 aniversari
2: ja fa molts anys
1: que em vaig incorporar. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Tot és que això, que és també un entrenament cerebral cantar, perquè memoritzes lletres, memoritzes melodies, coordines millor, entrenes el cervell i el cervell el mantens actiu. També és un avantatge, això.
1: I per la respiració també aprens.
2: Aprens a respirar.
0: La parla, no?
2: Sí.
1: La vocalització.
0: Vocalització.
1: Sí, de vegades el mestre, que no s'entén això que dieu, canteu.
0: Molt exigent aquest Narcís,
1: No, és com ha de ser.
0: És com
1: ha de ser, perquè si no...
2: Si no ens despistem, eh?
0: Sí, clar. Despisteu molt o què?
2: És clar, és que de vegades quan cantes, ai, aquí ens hem equivocat o això, fas comentaris, no? Normalment, clar. I llavors, clar, això interfereix en que es pugui avançar amb una miqueta més de pressa, no? Mm-hmm. Però bueno, té moltíssima paciència.
1: Sí. De vegades no sé com ens aguanta.
2: És un encant, aquest home. Sí.
0: Bueno. Com ha anat el curs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
2: He fet moltes coses,
1: sí,
2: aquest curs, eh?
1: Aquest curs hem tingut activitat i, bueno, sí? Hem assajat, hem treballat.
0: Per on heu passat? Per on heu fet?
1: Bueno, hem fet el tradicional concert de Sant Sebastià, i després ara el mes de maig vam anar a Girona pel Temps de Flors, que organitzen uns concerts dissabtes i diumenges dels dos caps de setmana que es fa el Temps de Flors. Mm-hmm. I nosaltres vam anar un diumenge a la tarda i, bueno, llavors cantes, o sigui, cantes la coral sola i va anar molt bé. Mm-hmm. Sí.
2: I vàrem fer l'homenatge al Puig i Cadafalch, també.
1: També. Sí,
2: vàrem anar a cantar a Mataró, davant del monument al Puig i Cadafalch, i vàrem estar... També va ser bonic. Vam cantar unes quantes peces i maco.
0: Suposo que al llarg de l'any ja teníeu en el calendari marcat alguns concerts, o,
1: bueno,
0: o
1: el de Sant,
0: no?
1: El de Sant Sebastià, i el de final de curs.
0: I
1: entremig, on ens contracti. Per un bon preu.
2: Sí, això, portin, són molt, no? Exigents,
0: I el repertori el aneu actualitzant o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, home, anem reprenent cançons que ja tenim treballades, perquè clar, no treballes per un concert unes peces i després les abandones, no, perquè si no tampoc tindria massa sentit. Mm-hmm. Vull dir que treballes unes, vas deixant unes altres i al cap d'un temps igual les recuperes.
0: Mm-hmm. Dues i acabem, preguntar-vos, que moltes entitats moltes vegades busquen renovar-se. Si algú ens pot estar escoltant que també li agradi cantar, que vulgui iniciar-se amb la coral,
1: estem amb els braços oberts.
0: Sí. Hi ha places lliures?
1: Sí.
2: I tant, hi ha places lliures. Sempre, tothom és benvingut
1: i moltes ganes de que vingui gent.
2: Sí.
1: Nosaltres assagem els dimarts, de 8 a 10 aproximadament del vespre, al nostre local social, que és el carrer Gran 21, on hi ha la nova fonda. Doncs al primer pis tenim nosaltres el local d'assaig. Vull dir que tothom que tingui ganes de cantar pot venir allà a...
2: I animem a la gent que ho vingui a provar, sobretot gent jove que dius doncs, té inquietud per cantar, doncs que vingui, s'admeten totes les edats, però seria bo que la gent jove s'engresqués a tastar-ho i que veiés una miqueta...
0: I provi l'experiència, no?
2: Sí,
0: a vegades
2: sí,
0: tenim
2: sí.
0: aquest prejudici d'ai, no, ai, que
2: sí,
0: no em
2: fa
0: mandra.
2: Sí, això ja fan coses molt carques no, o coses sí. molt passades de moda, aquesta gent no? que canta així en cor i així.
0: Sí. I a vegades vas, ho proves i dius, ai, mira... No? Que burro sí. que era que tenia una idea sí. prefixada i resulta que t'ho has passat tan bé que se t'ha passat el temps volant, no? Concert de final de curs aquest diumenge al Saló de Pedra a partir de les 6
1: sí.
0: I com es presenta l'estiu? Ho dic també enfocat a festa major. Feu concert o
1: no? Aquest any no.
0: Aquest any no.
1: Fem vacances.
0: Feu vacances, que també va bé, no?
1: Fins al setembre, mitjans de setembre, no?
2: Sí.
1: O finals.
2: Fem curs escolar.
0: Curs escolar, d'acord. Sí, sí. Molt bé.
2: Es plega ara per Sant Joan i es comença a mig setembre.
0: Val, no feu casal d'estiu, no?
2: No. Això ja corre a compte de cadascú.
0: Molt bé, doncs Esperança, Isabel, que vagi molt bé.
2: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Us esperem, a tu també, eh?
0: A mi també?
1: Al concert, sí.
0: Vinga.
1: Si no vols venir a cantar, t'ho perdonem de moment, però al concert has de venir.
0: Haig de venir. Intentaré fer tot el possible per venir i acompanyar-vos des del públic.
2: Sí, la gent pica molt de mans, fem un bis, eh? Si ho avisem.
0: Ah, sí? Hem de picar ben fort, allò.
2: S'ha de picar de mans fort i llavors bis.
0: Fem una, com diuen a Mataró, no, n'hi ha prou,
1: això,
0: no,
1: n'hi
0: ha prou, eh? Vinga, que vagi molt bé. Gràcies per venir.
1: A vosaltres, gràcies.

és la versió d'Àlex de Rosso, el tema d'Irene Cara, What a Feeling. 11 minuts i les 11 del matí, tornem a casa de la mà d'Ivan Erzo.

Sergio Dalma continua de gira promocionant el seu darrer treball, Ritorno a Via Dalma. Però va ser el 2021 dins del disc Alegria que ens presentava aquesta cançó sobre la nit de Sant Joan. 5 minuts i mig i arribarem a les senyals de les 11 del matí i seguim amb la més nova dels Buhos acompanyats de Leire Martínez.

0: En punt les 11 del matí. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Quan encara no ha resolt mesures cautelars ni se l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, a més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrenquen les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la majoria es donen a ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve només uns mesos. Localitzen sense vida el cos d'un jove d'Artés al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va tenir un accident. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral i que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes i peces voluminoses com ara neveres o butaques. I l'Estartit al Baix Empordà celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms com la Ludit Bank o 31 Fam.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputa el segon partit del sèrie també a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0, jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: Trescat Info. 11 i 4.

0: Avui també és dia de comiats amb la Montse i en Jaume a l'espai de l'enllaç, enllaçat amb la cultura. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Comiat queda fort, eh? Sí. Però podríem comiat. Dir...
0: És sí, l'hora no. dels adeus.
1: Diem comiat, diem i, comiat. Ja, i ho matem. I ho...
0: Home... Bueno, del fins aviat.
2: El fins aviat.
1: El fins aviat.
0: El fins aviat.
1: O la reveure, que es fa servir.
0: A reveure, sí.
1: És més, eh?
0: Queda guai.
1: Molt bé.
0: Què tal, com esteu?
2: Prou
1: bé.
2: Bé.
0: Sí?
2: Home,
0: sí.
2: Si entre les intermitències hem vist...
1: Sí, som com el Guadiana.
2: Hem aparegut, hem desaparegut.
1: Ara sortim.
2: I fresquets. Avui fresquets, però sí que... bé, és un bon moment, crec, per fer una revisió general, no? Perquè hem passat com moltes
1: home,
2: coses.
1: Home, tampoc tan general, però quants dies feia que no veníem
2: no
1: a veure?
2: No sé, vam fallar 4 mesos.
1: Un mes gaire... No.
2: No.
1: 20 dies.
2: No.
1: 29 del 6.
2: Vam faltar 3 programes, després sí. En vam fer un, hem tornat a faltar un altre programa.
1: Bueno, però l'últim va ser el 29 del 6.
2: Sí.
1: Per tant,
0: sí,
1: fa...
0: L'última va ser el 29 del...
1: Del 5, perdó.
0: Del
1: 5, de maig.
0: Correcte.
1: Perquè tinc sí, sí. El 6 aquí. Val.
0: La setmana passada sí que ja havia...
2: climatització.
0: Programa, sí. Però vam haver d'aturar perquè estaven...
1: morts de calor i us ho van solucionar.
0: Instal·lant aquí millores tècniques.
2: Molt bé, molt bé.
1: Aviam si arriben a les aules de la canalla, perquè
0: sí, sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: Pobrets,
0: i tant.
1: Amb aquest temps que se'ns acosta, malament.
0: I tant, i tant.
1: Bueno, escolteu, oïdors... el que sí que farem és una mica el repàs d'aquests últims, les coses interessants que hi ha hagut aquests últims dies i de les que vindran fent el mes de juliol.
2: Sempre sota el nostre parer.
1: Sota el nostre parer, clar, no, sota no, la no nostra som... qualificació, que ho dividirem entre llibres,
2: molt bé.
1: Cinema i música. Uh-huh. I aquí, Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quin final de temporada.
1: Oi?
2: Ens falta parlar de pintura.
0: És com les sèries de Netflix, no? Que l'últim capítol de la temporada és el més intens.
1: Sí?
2: Sempre deixa la porta oberta, ara no sé si quedarà la porta
0: i
2: oberta
0: tant.
2: O no.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs després... Ara...
2: per fer un spin-off. Com les sèries.
1: Ens havíem plantejat d'obrir un tema nou, que em sembla que vam dir-ho. L'últim dia vam dir, parlarem d'aquell el Tamayo,
2: sí, però...
1: i a les seves sèries, però la veritat és que encetar, obrir un meló com aquell a l'últim dia no ens ha semblat el més adient, i farem això de fer una mica de resum. Comencem pels llibres?
2: Comencem.
1: Uh-huh. A veure, el dimecres passat, el dia 17, a la biblioteca, la tertúlia, va haver-hi tertúlia amb autora, autora.
0: Ja.
1: I es va fer el llibre Fam, de la Núria Busquet Molist. La veritat és que va ser un èxit d'assistència, va venir moltíssima gent. I ho he dit que es diu Fam, el llibre?
2: Sí, sí, sí.
1: Val.
2: I editat pel Periscopi.
1: Editat per Periscopi. La veritat és que va ser una tertúlia molt intensa. Fam és el testimoni d'una mare amb 3 fills i amb una filla adolescent que pateix un trastorn alimentari. Mm-hmm. I llavors el llibre narra l'experiència de la mare acompanyant aquesta filla i sobretot la ràbia i el neguit que això li va proposar.
0: I les que seria com un dietari, poder.
2: No és ben bé un dietari.
1: No, perquè literàriament és molt ric. O sigui, la Núria Molist, la Núria Busquet, perdó, és traductora, uh-huh. I té un bagatge literari molt, molt bo. Per tant, ella va reivindicar també la part literària. Que el que passa és que el fons és tan potent, uh-huh. Que vas llegint i a vegades te n'oblides. O sigui, l'hauries de tornar a llegir. Però és un llibre molt intens al qual has d'aturar-te.
2: No és fàcil, la lectura no és fàcil, eh?
1: No és fàcil.
2: Però sí que està plena de reflexions per part d'ella, no? D'entrada pensar que la filla s'ha de curar com sigui.
1: Bueno, però és que això és el que la medicina d'avui dia, uh-huh. No, la medicina reivindica el fet de la curació. I aquest és un tema molt interessant perquè hi ha molts malalts, per exemple, gent amb neurodeficiències, que la finalitat, o sigui, reivindiquen que curar-se no és l'objectiu, perquè no existeix aquest objectiu. El que és conviure i donar a conèixer i poder fer amb la neurodivergència que es tingui, i amb els malalts mentals també, amb les malalties mentals.
0: Cronificar la malaltia.
1: Exacte,
0: no?
1: Bueno, cronificar és conviure-hi, perquè ni un addicte s'acaba mai de curar, ni una persona amb trastorns alimentaris s'acaba mai
2: ella,
1: de curar.
2: Bé, però ella no deia que no s'arribessin a curar. El que passa que el plantejament que feia la medicina com tradicional aboca a pim-pam, pim-pam, pim-pam, arreglem-ho ja, vinga, i si m'ho convé, doncs se li posa l'alimentació forçada per aquesta persona no perdi més, i se t'envia a casa, no? I ella el que trobava a faltar potser era com una explicació com més clara de com seria tot el procés. Ella, una de les coses que manifestaven en aquesta...
1: Bueno, sobretot, ella també va fer la distinció entre el que era haver estat a la pública, que és això, ingrés, alimentació forçada, quan guanyava de pes sortir, tornar a ingressar, tornar a sortir, fins que va anar a parar a Ita, que ho dic Ita perquè ens ha tocat molts anys, perquè, bueno, com a mínim aquestes explicacions sí que les tens, i que l'allarguen el procés, saps? Allò que, en comptes de la pública, que de seguida se't treuen, clar, això...
0: Clar, ja ficava la llaga, un sistema molt protocolari, no? De dir, això va per aquí, i a lo millor a vegades, depenent de la malaltia o el pacient, el protocol tampoc no és que serveixi de gaire.
1: No.
0: És a dir, conèixer més la casuística personal de cadascú.
2: De cadascú, i també, i alhora, la massificació, el que te n'adones que probablement la sanitat no dona l'abast per tot.
0: Ja, ja.
1: O sigui, que els professionals...
2: Són bons professionals.
1: Són molt bons professionals i aboquen tot el que poden, però que el sistema és el que hi ha i que no dona per
0: tu més. Tu no pots destinar només 5 minuts per pacient.
1: Ni aquest fet, que això tots els que, fins i tot gent gran que han estat ingressats, fer quatre, o sigui, tapar el forat, diríem, i tornar-hi.
0: I no anar a l'arrel del problema.
1: Clar, i llavors això, el neguit que li crea en aquesta mare, i també hi ha una part molt important, que és la dignificació. Hi ha un fragment en el qual explica la malaltia de la filla, en el sentit de dir, és que ella no és que vulgui estar prima, no és que no vulgui menjar, o sigui, no vol menjar no per veure's millor, no perquè les xarxes diguin que l'aspecte normatiu ha de ser de noia prima i d'allò, no, és la necessitat com de trobar una perfecció, o sigui, el no menjar és com gairebé un procés místic, no?, d'arribar a un estat que, i això complicat amb el fet de no menjar, que ja dona una certa com desconcert mental, ho vaig trobar, la dignificació de les persones amb aquesta malaltia, i o amb que, aquesta disfunció, que no és ben bé una malaltia.
2: I també venia a dir que tots tenim malestars, no?
1: que
2: els manifestem d'una manera o d'una altra, i que una manera de mostrar el malestar és amb l'anorèxia, no? Vull dir que no és que siguin... sobretot també una cosa que també em va agradar és que el procés de la persona que és anorèxica és ella mateixa que fa el pas, que diu, ara n'hi ha prou, és un clic que diu, a partir d'ara s'ha acabat, però ha de ser ella mateixa, no per molt que tu insisteixis o per molt que de la família vinga que has de menjar, sinó que no es produeix fins que el mateix pacient o la pacient diu...
1: Que té moltes vegades a veure amb la persona quan creix, sobretot les noies, perquè és una malaltia... N'hi ha nois, però, però és una disfunció molt més present amb les noies.
2: Va ser molt interessant, de veritat, com dius tu, Montse.
1: Bueno, és que es va buidar aquella dona, vull dir, en el llibre i en la manera d'explicar-ho, vull dir que vam quedar...
2: I és que això és una vegada que ja ho fa, no?, que ve l'autor. L'any se'n
1: va venir l'Antònia Carré, que per això vam fer i aquest any la Núria Busquet.
2: I és bé felicitar la biblioteca
1: per aquesta iniciativa. La veritat és que hi havia molta gent i molt interessada.
2: I que considerem que acostar l'autor a la gent, a la gent que llegeix, jo crec que està com molt bé que puguis preguntar
0: directament.
2: Si a vegades
0: no és fàcil. I aconseguir-ho...
2: Exacte. No, i a més que tu puguis expressar com a lector l'efecte que t'ha produït, no? Perquè i per un escriptor també és interessant
1: rebre aquest
2: la tornada de tot això, no?
1: Bueno, després el dia, et parles tu el dia 30
2: el dia 3.
1: Hi ha la tertúlia a l'atzar.
2: Continuem amb llibres o no?
1: No, fem sí. Tot el que es fa a la biblioteca.
2: A veure,
1: com
2: que ara farem, anem cap al futur, si hem anat cap al passat anem cap al futur, i llavors el dia 30 voldríem, com que ja no hi serem, perquè estem en una reveure, recomanem de totes la tertúlia a l'atzar que porta la Laura Gallego. La vam portar aquí, si recordeu, sí. Un dia en un programa, en vam estar parlant què significava fer aquest tipus de lectura diversa, que té un rerefons feminista i de diversitat sexual, i en aquest cas ens porto una novel·la argentina escrita per la Camila Sosa, sí, que es diu Les Males, no? I és una proposta de retratar la vida d'un grup de travestis a un parc de Sarmiento de la ciutat de Córdoba d'Argentina.
1: Travestis?
2: Travestis. Em diu travestis. Perquè, i el llibre parla de travestis.
1: Ahir vaig parlar de travesti i em veu dir que no, que travesti no es diu ja.
0: I com et van dir que...
2: No, home, és una paraula, és una paraula.
1: Transsexual, és que travesti, jo em sembla que només retrata les persones que es transvesteixen, sí, no per sé. Fer un espectacle. Uh-huh. No una... Pot ser una persona heterosexual transvestida, i en canvi tota la altra denominació que ja no ho sé...
2: No, jo penso que anem sexual. De fer, si en cas un dia farem el que té a reveure, podríem fer un màster amb totes aquestes definicions.
0: Sí. Apunta-ho, el primer capítol de la temporada vinent.
2: Però sí que és interessant perquè a més totes exerceixen de treballadores sexuals, no? I llavors ja arriba un noi, un nen, que com l'adopten, i és una novel·la molt, molt interessant, i us recomanem que hi aneu perquè la Laura de ben segur que ho explicarà molt bé i podreu passar.
1: I també està molt bé a la biblioteca tenir un cicle d'aquestes tertúlies així
2: per trencar una miqueta caer, sí. la rutina, sí. Llavors, en cas, també si sí, podríem continuar.
0: Sí, sí, i disculpeu que torni a la roda, no? Però si miréssim biblioteques de la comarca, de municipis o ciutats més grans que Argentona, si fan algun tipus de cicle així, jo crec que no en trobaríem gaires.
2: Bé, jo crec que sí que n'hi ha, El que sí que també és...
0: Sí que n'hi ha, però vull dir...
2: No, però vull dir que sí que...
0: Que no sé si a Mataró també en fan d'això, aquest tipus de cicle.
1: Sí, home, i tenen moltes biblioteques.
2: Tenen moltes, Poden tenir una biblioteca especialitzada per cada tema. Des d'ecologia fins a esports.
1: No, el que trobo que la biblioteca d'aquí té una vivó, perquè hi ha una persona al davant que ho belluga molt.
2: Sí, a veure, jo penso que la biblioteca, tothom és prescindible, és evident, no? Tots podem fer la feina, però si no hi fos la Gemma, potser tindria un altre caire.
1: Ja ho sé, però ara aquests dies que hem voltat una mica, he voltat algunes biblioteques amb el rotllo de la presentació del llibre...
2: Quin llibre, per cert? Quin llibre?
1: No sé,
0: un que van treure. No?
1: Un que vam treure, sí.
2: Que es fa els dijous.
0: A la terrassa.
1: Hi ha una proximitat de la bibliotecària d'aquí cap a tot el que es fa, cap a com ho presenta, com ho viu, que és bastant singular, Que no és...
0: No es troba tot arreu.
1: Valgui aquí, Glòria... Ai, Glòria... Gemma, si ens estàs escoltant, va, un piropo.
2: No, més que una falac, és una constatació, Montse.
1: Jo a la Gemma li tiro un piropo, no, que ja ens entenem.
2: Però sí que és veritat
0: és
2: una persona que... Vaja, ara anava a dir una paraula que s'hi posa molt per intentar oferir
1: i arribar a tothom,
2: interessar-se per tothom, que això també és molt important, perquè és de la gent que et recomana un llibre, que et diu a tu t'agradarà això, a tu t'agradarà això, i això penso que és molt interessant, no? Aquesta proximitat, no? Llavors, en què es podríem continuar també?
1: Sí,
2: així,
1: parles
2: ja
1: tu del Flaubert, perquè després hi ha lo de l'Irish Murdoch.
2: Exacte, el dia 7 també us recomanem que us apunteu en l'agenda, que hi ha la presentació del llibre Tres contes de Gustave Flaubert. El presenta la Glòria Ferrés, que també és una de les persones que també treballa a la biblioteca. Bé, treballa, presenta els clàssics, però que ara no se'n diuen clàssics, com es diu ara la tertúlia?
1: Lectures imprescindibles.
2: I en aquest cas presenta ella i la traductora Georgina Solà cellers presenten tres contes d'en Gustave Flaubert, no? Que aquests tres contes abarquen el període del 1875 al 87, crec, quan en Flaubert ja era un escriptor consolidat, però que estava com bastant desanimat, i llavors en aquests tres contes una miqueta presenta la seva situació personal i dubta una miqueta de la seva capacitat literària. Llavors us la recomanem perquè comptar amb la Glòria i amb la Georgina Solà que expliquin el llibre també considerem que és una bona proposta que ens fa la biblioteca. I llavors, si et sembla, Montse,
1: sí,
2: ja podries parlar.
1: Llavors, el 14 de juliol es tanca la temporada també d'aquestes lectures imprescindibles que dèiem, que abans eren els clàssics, i perquè sembla, o sigui, van canviar el nom perquè clàssics sembla que siguin clàssics com antics,
2: grecs,
1: no?
2: O llatins
1: i, no, o medievals o d'allò, i en canvi ja ha fet lectures més també més actuals, però en aquest cas es farà la campana de la Iris Murdoch, que és una autora és una de les meves, com ho podríem, dels meus amors literaris. Iris Murdoch és una escriptora que va néixer l'any 1919. És coneguda perquè es va fer una pel·lícula que els amants de la Iris Murdoch la detesten, que és, o sigui, va morir d'Alzheimer, i hi ha una pel·lícula que es diu Iris, no?
2: Iris, sí.
1: És una dona interessantíssima. Era filòsofa, o els seus estudis eren de filosofia, i el que va passar d'això a Anglaterra durant el període de la Segona Guerra Mundial va ser un fenomen molt interessant, perquè tots els homes eren a la guerra i una colla de dones, que em sembla que eren 6, van assumir els rols de professores d'universitat, unes ments brillantíssimes, sobretot la de la Iris Murdoch, però que quan es va acabar la guerra i van tornar els homes, es van haver d'en retirar. Això és el detall aquest. Iris Murdoch és un personatge molt, molt complet, molt interessant, que va abandonar la filosofia per dedicar-se a la literatura, perquè deia que explicar el món a través de la ficció era molt més enriquidor que filosofar, per dir-ho d'una manera.
0: Val.
1: I llavors té un parell de novel·les importantíssimes. Una és El mar al mar, i l'altre és aquest, La campana. I també té tota una colla de llibres teòrics bastant, bastant complexes. La Iris Murdoch va estar casada tota la vida amb un senyor, que no me'n recordo el nom, que la va cuidar fins a la mort d'una manera molt, molt tendra, també era, ell també era professor. El que passa és que la seva vida va ser tan intensa que va tenir amants masculins i amants femenins moltíssims. O sigui, la seva explicació era que per arribar estava molt interessada per la gent, per les persones, per la intel·ligència de les persones, per l'esperit de les persones, i que per arribar-los a conèixer a fons havia de tenir relacions sexuals, encara que fossin esporàdiques, no? És una autora molt, molt completa. Aquest llibre sobretot té una colla de personatges, quan explica això, que la literatura és la gran manera d'explicar el món i les persones, té molts personatges, no n'hi ha cap de principal, però cada personatge és molt diferent, molt ben treballat, molt ben estudiat, i és una novel·la que us recomano molt. La traducció és del Jaume Panzalorda, que, bueno...
0: Veig que tens moltes anotacions aquí, no? En el llibre?
1: En el llibre, no.
0: Sí.
2: És un punt de llibre.
0: Ah, és un punt de llibre.
1: Sí.
0: Vas per la meitat.
1: I veus el nostre Ex Libris... El gos.
0: El
1: gos. Se'l va fer. Bueno, això que és una... l'obra de la Iris Murdoch és tan interessant com la seva vida, i que és un personatge que enganxa molt, i que segur que la Glòria ens explicarà moltíssimes coses sobre, sobre el llibre i sobre ella.
0: Vinga, el 14 de juliol, això.
1: El 14 de juliol a la biblioteca. Llavors, aquí hem acabat el tema biblioteca de llibres i ara...
2: Abans fem una pausa, potser, i entrem en el món de la música.
1: Sí, una mica de música del Rebap.
2: Del Rebap i en parlem una miqueta.
0: Vinga, a veure com sona això.

0: Bé, això que sentiu és el rebab, que és un instrument que toca al Pakistan i Afganistan. Afganistan en aquests moments està prohibit perquè no es pot fer música i només doncs, es pot tocar en aquests moments.
1: No es pot fer música?
0: No.
2: No.
0: No es pot fer música i menys amb rebab perquè té com una sèrie de connotacions. Clar,
2: perquè crea aquesta, no es pot, aquesta no es cosa pot, sensual.
0: No. És un instrument com molt, molt antic. Sí. Jo crec que fins i tot es va parlar com de 2.000 anys enrere, que ja es parlava amb textos. I a més és un instrument que segons com el col·loques té una forma o té una altra.
2: És molt bonic, és molt bonic. De fusta molt bonica.
0: Em sembla que té 26 o 27 cordes, sí. Crec que va dir. I a més es toca, sí, exacte, es toca amb corda i llavors si el poses dret vertical sembla una àguila, va dir com un ocell o bé no sé, un ocell, perquè el va posar dret vertical i si el posem en format horitzontal té com una forma de barca, no? Que sembla ser que no es va comentar en aquest cop, però crec que una altra vegada parlant amb l'Ikram era com si fos l'arca
2: de Noé.
0: No? Llavors està feta amb noguera, crec que va dir, és un nou tipus de fusta, no ho sabem, però bé, va ser un espectacle.
2: Bueno, és que tot això ho vam escoltar
0: en la presentació
2: el dia quin dia va ser? Diumenge passat,
0: on sí. Els amics de la poesia d'Argentona van preparar un recital, presentació, concert que es deia la Copa d'Or, perquè era l'adaptació d'un poeta persa que es deia Hafez de Shiraz.
2: Bueno, la traducció del Manuel Forcano.
0: Exacte.
1: Què us va semblar de poesia persa?
2: Eren versos escollits. A veure, primer presentarem lo de la Copa d'Or. És molt curiós perquè jo tinc aquest i un altre llibre també d'un poeta
0: persa.
2: Persa o sirià, no me recordo. Persa, sí. Persa. I tots parlen de la copa de vi. I clar, com és que es parla els poetes del segle XII? Aquest és del XIV, però aquell que tinc jo és del XII. Com és que parlen del vi quan el vi és absolutament prohibit en la cultura musulmana, la religió musulmana? I llavors el Manel Forcano, que és el traductor, que va ser el que va fer el recital, primer ens va fer com una explicació de l'autor i de què representa. La poesia persa està plena de metàfores. Són versos molt, molt curtets, molt escollits i tot va a base de metàfores. Per tal, per ells el vi el que significa és com quan parles del plaer de beure la copa de vi, és com una elevació, bueno, tot plegat parlar de Déu.
0: No, i a més que és com necessari, és a dir, malgrat que estigui prohibit, és necessari perquè puguis aconseguir un estat.
2: Sí, però el fet mateix de fer els poemes ja era com prohibit parlar-ne, però malgrat que fossin metàfores, ja era prohibit. Bueno, la veritat, va ser una explicació molt interessant, però jo encara no acabo de veure clar que... No acabo de veure clar aquest tema, perquè és que tots parlen del vi. Parlen del vi i de, yeah. I de sexe d'una manera més balada, però això. I llavors va ser una explicació molt interessant. La veritat és que l'ermita del viver estava a vessar, no s'hi cabia, i després hi va haver-hi, intercalat, hi va haver-hi aquest concert de la Carol Ortí i de l'Ikram Khan, que és el que tocava
0: el rebab.
2: El rebab. L'Ikram és paixtun, o sigui, és
0: d'una ètnia que està entre el Pakistan i l'Afganistan.
2: Sí, i va ser molt interessant i la gent va sortir molt, molt contenta. Bueno, de fet, ja va venir l'Oriol Marfà i la Carol aquí parlant.
1: Sí,
2: vam
1: anar la setmana passada. Sí.
0: El que sí que és cert és que la música d'aquest instrument és màgica.
2: És màgica.
0: Se t'endú a
1: transporta cap a un altre lloc.
2: Sí. I això és el que no deuen voler els d'això.
0: Els talibans.
2: Els talibans, no, que se t'emporti
1: cap a un altre lloc.
2: Cap a una altra realitat més agradable, no? Bueno, doncs això és el que ja s'ha fet, o el que ja es va fer el diumenge passat.
0: Però sembla ser que igual hi ha una continuació d'aquest projecte, perquè quan la Carola i l'ICRA em van comentar que probablement continuaran treballant i explorant amb músiques de l'Afganistan i del Pakistan tocant aquest tipus d'instrument. No?
2: Bueno, la Carola va tocar el clarinet i els panderos i va cantar una cançó sefardí i el Ikram va fer això. Bueno, va quedar
1: el rabab.
2: Sí, va quedar un espectacle molt interessant i molt agradable.
0: I ara hauríem de parlar de les jornades de traducció.
2: Sí. Ah, bueno, que vam
0: fer. Perquè també és un tema que vam considerar que, malgrat que ja ha passat, n'hauríem de parlar una miqueta, no?
2: Sí. El dimarts 16, al Saló de Pedra, es va fer una nova edició de les jornades de traducció, que cada any s'han anat fent. I aquest any li va tocar a la cultura japonesa. O sigui, hem estat molt cosmopolites aquest any,
1: ja veig.
0: Són les sisenes, jornades.
2: Les sisenes, sí. Sí, una mica l'any...
0: Ha passat la cultura francesa, han passat cultura anglesa,
2: sí.
0: Ha passat russos, i ha passat italians.
2: I en falta un.
0: Ah, és que ara estava rumiant. Va passar...
2: Anglès em sembla que n'hi va haver-hi dues.
0: En Proust.
2: Sí.
0: Sí, va, bé, sí, bé.
2: Dues angleses, l'any passat l'italiana amb el Camilleri, i aquest any va venir l'Albert Nolla, que és el traductor directament del japonès de tot el que gairebé pràcticament
1: tot
2: el que s'ha fet
0: Murakami,
2: Mishima, aquest Akutagawa.
1: Akutagawa.
2: Ryunosuke Akutagawa. D'acord?
1: Ara sí.
2: Llavors ell, clar, és una cultura tan diferent i una literatura que, clar, es fonamenta en aquesta cultura, que ens va fer una introducció una mica per tota la literatura japonesa. I aquest senyor, l'Akutagawa, que va néixer el 1915, no, va néixer abans,
0: El segle passat va néixer.
1: I ens sabríeu dir
2: alguna
1: característica de la literatura japonesa?
0: Home,
1: així que destaqués?
0: A veure, en principi, el que parlaven, hi ha dues parts d'aquest senyor, per exemple, no? Comencen basant-se o bé en el món occidental, com per exemple la lògica de l'ombra, que
2: hi ha una contradicció,
0: es retorna cap a l'arrel japonesa, no? Com si diguéssim,
2: això li va passar en aquest de lògica de l'ombra, que el
0: Tanizaki.
2: O sigui, hi ha una fascinació pel món
0: per la modernor
2: occidental,
0: no?
2: Sí. I per, no, bueno, per la modernor i per les pels clàssics occidentals, diríem, i llavors es mouen entre aquestes
0: Orient dues, i Occident.
2: Orient i Occident, sí. Llavors això els hi marca la vida, perquè en aquest el Tanizaki, que també el va traduir, que ja té un llibre que es diu Elogi de l'ombra, que és molt primet i és molt interessant, aquest senyor el Tanizaki, on la seva vida, que primer va ser un fanàtic de la modernitat, de la modernitat
0: occidental,
2: o sigui, renovar la cultura japonesa, que després es va reconvertir altra vegada cap a la tradició més radical japonesa. I el títol aquest d'Elogi de l'ombra té que veure amb que als occidentals ens agrada la llum, sobretot els mediterranis, això, som amants de la llum, i la cultura japonesa el que busca és l'ombra, o sigui, clar, l'ombra...
1: Per això estan sempre sota un arbre o alguna cosa així.
0: Sí, però és el clar obscur.
2: Aquesta búsqueda de l'ombra per la serenor, per totes aquestes coses. I en aquest cas, el Ryunosuke Akutagawa, que el llibre es diu Rashomon, són contes, Rashomon i altres contes, és un senyor, això, que va néixer el 1892 i que també va apostar molt aviat per la modernitat, o sigui, agafar contes antics tradicionals i donar-los a través de la modernització del llenguatge, no? I de les formes literàries, revisitar-los. I, o sigui, que les històries que expliquen aquí moltes venen de històries tradicionals. I llavors va arribar a ser un escriptor molt, molt important i reconegut.
0: I també potser és interessant comentar, Montse, que segons l'Albert Nolla hi arriba un moment que ell se n'adona que ja no pot fer, pot revisitar més els contes antics.
2: Clar, ja, i se li acaba aquesta, se li esgota la modernor. Uh-huh. I llavors no sap com continuar, llavors fa un procés d'interiorització.
0: I parla d'ell en
2: i
0: els
2: parla
0: contes.
2: D'ell. Mm. I llavors hi ha dos llibres, aquest, que és tot el que escriu, reescriu els contes antics, i després n'hi ha un altre que parla de les seves menjades de coco, podríem dir.
0: Que són els més difícils de traduir i de llegir, exacte.
2: I que aquest noi amb 35 anys es va suïcidar. Uh-huh. I aquí vam entrar en un altre tema del Japó, yeah. O sigui, la quantitat d'escriptors japonesos que s'han suïcidat, i va ser un què?
0: Aquí? No, que aquí també n'hi ha de contes moderns.
2: Ah, sí.
0: Hi ha, està dividit el llibre, hi ha dos llibres editats en català i tots dos parlen, l'últim és contes moderns i aquest parla contes antics i contes moderns, no?
2: A veure, el tema dels japonesos i el suïcidi el llistat, sí, bueno, el Mishima es va suïcidar, el Murakami de no, moment no, però...
0: no, el Murakami no se suïcidarà, no.
2: Però llavors va parlar que, esclar, no és el mateix el concepte de suïcidi per nosaltres que el que és per ells,
1: que és per ells, ja.
2: I que és com un dir
0: prou, ja
2: acabem, no? Que no. I llavors també va parlar d'una un fenomen japonès que sobretot els homes, que de mitjana edat, perquè tot té a veure amb la seva relació amb el treball, amb la seva necessitat o cultura de com el servei dels altres, bueno, tot una cosa molt complexa, no? De l'ordre de
0: la jerarquia. Sí,
2: de la jerarquia.
0: Que segons ens explicava venia de Confuci, no?
2: Sí.
0: Que en Confuci hi ha d'haver-hi un que ens mana, com si diguéssim, que ha de ser per sobre de tots, que és el pare.
2: En la família, però en les empreses.
0: A les empreses. I llavors hi ha tota una gradació, no? I llavors aquest de dalt de tot ha de complaure els de baix de tot.
2: Ha de protegir i complaure els subalterns, diríem.
0: I els subalterns també han de complaure en el superior.
2: Han d'obeir, no? i complaure el superior.
0: És, va ser...
2: I llavors aquesta relació tan intensa i tan duradora amb la feina, amb el món del treball, els porta a vegades a col·lapsar, i que hi ha un fenomen que hi ha molts homes
0: que s'evaporen.
2: A una certa edat diuen que s'evaporen.
1: S'evaporen.
0: Desapareixen.
2: O sigui, hi ha o el suïcidi, com a desaparició física total,
1: val,
2: o l'evaporació, que és desaparèixer.
0: Desapareixer, però canvies
2: però
0: de
2: no
0: lloc.
2: Però no morir, eh? No,
1: sí,
2: no
1: mors, marxar. No.
2: Te'n vas al nord i comences des de zero.
0: Però que la gent perd el contacte, és a dir, que fins i tot arriben a canviar de nom, arriben...
2: Sí.
0: No se sap res més d'ells. És a dir, ara, per exemple, tu ets aquí...
1: Sí.
2: Estàs...
1: I demà no, m'evaporo.
0: No, exacte. Llavors, on és? I llavors, però és que ja no et trobaran ni per Albert, o per, ni per Joan, ni per Jaume, ni per Montse, per res. És a dir, no se sabrà res de tu, i tu estaràs vivint a l'altra punta del país, vivint una altra situació.
1: Doncs
0: no?
1: Mira, no és una...
2: No és una mala, no és una mala cosa.
1: És com un reset.
2: Sí, exacte.
0: A la japonesa.
1: A la japonesa.
2: Però no em diràs que el concepte evaporar-se no és,
1: és molt
2: magnífic.
1: És molt romàntic.
2: És molt romàntic, no?
0: No, però bé, tornem a les jornades amb si, que penso que són...
2: Bueno, però vull dir que el resumen aquest, que és molt interessant, els contes... Està molt bé perquè no tenen un final, l'estructura és de conte, però i ara estic al començament de llegir-los perquè encara no l'he pogut acabar, però és un altre concepte. Estan alguns inspirats en, o sí, també inspirats en contes russos. O sigui, clar, aquesta gent el que tenien és una vasta cultura europea, també, mm-hmm. Bueno, aquesta va ser la primera part de les jornades de traducció, i la segona part...
1: La música, no?
0: Posem-la.
3: これは何ね人の声 これは信じられなくなりそうだ。

0: Això és un tràiler d'una pel·lícula, no?
1: Oh, i tant, Rashomon.
0: Rashomon.
1: La pel·lícula que va dirigir l'any 1950 l'Akira Kurosawa.
2: I està basada en dos contes d'aquí. O sigui, el recull de contes es diu Rashomon, que és el primer conte que allò, però la pel·lícula va... el Kurosawa va agafar dos contes diferents. Un era el Rashomon i a dins hi ha...
1: Un bosquet de bambú.
2: Un bosquet de bambú. Llavors és una pel·lícula magnífica que va tenir el Lleó d'Or de Venècia i un Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
1: De fet, els americans, quan la van descobrir, van crear l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
2: Només per donar-li l'Òscar.
1: Per donar-li ja l'Òscar, perquè van quedar tan parats d'aquesta pel·lícula que llavors van dir, a partir d'aquest any...
0: Van crear una nova categoria.
1: Una nova categoria d'Òscars, que va ser l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera i la va aconseguir Rashomon.
2: Bueno, Kurosawa va ser el gran cineasta japonès, però és un dels més grans de la història. Vull dir, hi ha un per exemple Der Suzala o
1: Els Set Samurais.
2: Sí, Els Set Samurais, que és el precedent dels Set Magnífics.
1: Exacte, que llavors els americans ho van adaptar fent un western.
2: És un director extraordinari i aquesta Rashomon està protagonitzada pel...
1: Jo no ho sé, perquè
2: Toshiro Mifune, no ara me'n recordo.
0: Catalanitzem el seu nom.
2: Toshiro Mifune.
0: Doncs ja està.
2: No, home, és un senyor japonès i guapo. Que
1: sí,
2: no
1: sí, que ha sortit altres pel·lícules japoneses, és veritat, però...
2: I fins i tot occidental, i és l'actor fetitxe del Kurosawa. No?
1: Bé, doncs aquesta és la pel·lícula, que és la segona part de les jornades de traducció i que es farà el dilluns en el centre parroquial.
2: El diumenge, no?
1: El dilluns 22 de juny i llavors és un...
2: El centre parroquial.
1: A les 7 de la tarda és una col·laboració, és una participació, és una organització entre el centre d'estudis, el centre parroquial i el Cineclub d'Argentona. Uh-huh. I llavors és important aquesta pel·lícula en el món del cinema, per dir-ho manera. Aquesta pel·lícula la va suggerir el mateix traductor?
2: Sí.
1: No va ser...
2: De fet, és que nosaltres ens vam apropar amb ell, més que rep el Tanizaki aquest de l'Ologia a l'Ombra, i ell va dir que millor fer això, el Rashomon, i que després podríem passar aquesta pel·lícula.
1: I llavors aquesta pel·lícula és molt important en el món del cinema perquè introdueix l'efecte Rashomon en el món del cinema, que això és com molt important. A partir de llavors, quan la gent que estudia cinema estudia l'efecte Rashomon. Què és l'efecte Rashomon?
0: Gran pregunta.
1: És això, una tècnica narrativa.
2: Ell és el del cinema.
1: Que llavors vol dir que la mateixa història s'explica, el mateix esdeveniment s'explica des de diferents punts de vista que són contradictoris.
0: Des de punts de vista de la persona.
2: De diferents realitats.
1: Que són contradictoris, no? I per part de diferents personatges, no? I llavors el que et passa com a espectador és que tu arribes a dubtar de que hi hagi una veritat objectiva, no?
2: Bueno, que això és real com
1: exacte,
2: la vida mateixa.
1: Exacte, eh? Sí. I llavors demostra, doncs bé, que tot va condicionat pels nostres interessos i la memòria que tenim cadascú del que ha passat, no? Això és el que arriba a explicar el Rashomon, exacte. Hi ha un assassinat i llavors hi ha quatre

0: sospitosos, no? Bé, no n'expliquem més, perquè és una pel·lícula que la podeu trobar, però és una pel·lícula que és fins al final, i fins al final no tens clar què ha passat.
1: Però és que la diferència amb el japonès és que tu no et dona aquest final.
0: No et dona el final.
1: O sigui, ell ho deixa obert. I en el conte també una mica igual.
0: El japonès ho deixa obert, però la tècnica d'anar-te creant...
1: De desglossar el relat en diversos...
0: Doncs això és l'efecte Rashomon, que quan estudiarem cinema en una altra vida, ho farem, l'estudiarem.
1: Bueno, encara som a temps de fer alguna
2: cosa. Sí, tant.
0: Per tant, que, sisplau, dilluns aneu al cinema, aneu al centre,
1: a
0: les 7 de la tarda, i alhora també, si voleu llegir, trobareu el llibre a la llibreria Arenes. I només us heu de llegir un
1: llibre. No.
0: Us heu de llegir un conte d'entrada per anar a veure la pel·lícula.
2: La primera presa de contacte, un conte.
0: Un conte, i llavors seria aquest que ha dit la Montse, dins un bosquet de bambú.
1: I el Rashomon.
0: I el Rashomon. D'acord? I llavors ja podeu veure la pel·lícula i hi haurà en Salvador Milà que en farà la presentació.
1: Sí.
0: D'acord?
1: El 8 de juliol, també al centre.
0: El 8 de juliol?
1: No. Sí. No, els germans Marx.
0: Bé, com a cineclub. Exacte.
1: Com a cineclub
0: fem revisant els clàssics, una pel·lícula del 1935.
1: Si us ve de gust
0: una nit a l'òpera, si us ve de gust, a veure, sempre ve de gust veure els germans Marx.
1: Sí?
0: Sí, jo crec que sí. Llavors, i a més, en aquesta la pel·lícula és aquella famosa escena que hi ha tanta gent dins d'aquella habitació.
1: Sí,
0: no? Per tant, que només per veure aquesta escena, per veure com fan entrar tanta gent dins d'una habitació i les dificultats que arriben a tenir per sortir-ne'n, doncs recomanar-vos la pel·lícula Una nit a l'òpera, que també, per cert, ho trobareu en
1: enllaç. I el presentarà el Jaume Notxa.
0: I ho presentarà en Jaume Notxa, Notxes de nit, que trobareu la fitxa de la pel·lícula enllaç. No? Llavors, el Cineclub continua i vol fer dues sessions de cinema a la fresca, Montse. La primera serà per tu.
2: Ah, cinema a la fresca.
1: Sí, farem cinema a la fresca a la Can Baladia.
0: Conjuntament amb la
1: Campus Viva i la Taualpa a Barcelona. I serà el 13 de juliol, farem una pel·lícula...
0: Dilluns, serà un dilluns.
1: Però podries posar la musiqueta, aviam si algú la reconeix.
2: Sí, la d'en Jacques Tati? Ah, ja ho he dit, va.
1: Ah, per...

0: Ja et podem baixar. Això. Bueno, doncs farem, passarem això, també organitzat pel Cineclub, el Mononcle.
1: Molt de italiano, no? Molt...
2: No, italiano, molt francès.
0: Molt francès. Molt francès. Això, francès,
1: sí. Sí, allà, la... menjar. Sí, és que m'he passat a la parada.
2: Ens falta la baguette.
0: Ja hi van a buscar la baguette. No sé si l'heu vist, o sigui, no sé si coneixeu Jacques Tati. Jacques Tati és un humorista, un director i humorista, no sé dir-lo d'humorista, francès, que va tenir el seu esplendor als anys 50 i 40, 50, 60. Un personatge, va crear un personatge una mica a la manera de Charlotte, o sigui, va crear un personatge i llavors va fer diverses pel·lícules en què aquest mena de personatge intemporal...
2: Monsieur Hulot.
0: Les vacances de Monsieur Hulot.
2: Però també el Mononcle també és el Monsieur Hulot, Hulot, no?
0: Sí, sempre és el mateix personatge. Mm. I llavors aquesta en particular... És una pel·lícula magnífica que fa una crítica ferotge contra la modernització de, i és un oncle que va a casa de la seva germana que han estrenat una casa
2: que tot està mecanitzat.
0: Tot està mecanitzat. I llavors és molt divertida. El personatge d'ell, aquest personatge que fa també té una manera de bellugar-se, per ser que és de l'any 58 aquesta pel·lícula, però també és un personatge molt reconeixible perquè té una manera de bellugar-se entre cortès i ridícula, no? Un personatge molt alt, sempre va amb la seva pipa i tot això, però jo penso que és un personatge, el Jacques Tati és un autor a reivindicar, perquè és que una mica la funció que volíem fer en el Cineclub és donar, o sigui, posar, donar a conèixer és molt com una mica pretensió.

0: ansiós, però
1: revisitar,
0: perquè quan vam fer amb l'Agnès Bardà, que hi havia gent que no la coneixia, doncs el Jacques Tati tot ens sona, sí, quan érem petits. Per exemple, a mi, el meu pare era un gran fan del Jacques Tati i em havia portat a veure'l, però no era un cine molt, tot i que no sé si aquesta va guanyar un Òscar també,
1: Amb un oncle, sembla.
0: Amb un oncle, em sembla. No sé si aquesta o un altre, Tràfic, o una pel·lícula d'aquestes que va fer després. I és un personatge que es va anar diluint i que, bueno, va deixar de... Suposo que no li van financiar més pel·lícules, però que val molt la pena i és divertida.
1: I a més, perquè... jo penso que hauríem de donar pautes. És una comèdia molt visual, diguem, a més hi ha molt de sorolls,
0: sí, que els sorolls... En el cinema és que gairebé no hi ha diàleg,
1: hi ha pocs diàlegs,
0: hi ha i a les vacances de Misser Olot, de Misser Olot també, o sigui, se sent el so de les gavines, el so del mar, el so
1: soroll,
0: de la bicicleta,
1: soroll d'entorn. I aquí és la porta del Graig que puja i baixa,
0: sí, aquest tipus de coses.
2: Sí, mira, el 59 li van donar el Premi Òscar.
0: Per qui? Veus? En el 59.
1: Per aquesta.
0: Per tal, és una molt bona pel·lícula, molt divertida, molt diferent, que també està bé, no?
1: I també és interessant l'ús del color que en fa, perquè també és com molt... Hi ha molt de color.
0: No me'n recordo d'això, eh?
1: En mon oncle hi ha color, eh?
0: Ostres, doncs ara et hauria dit que era en blanc i negre, mira tu.
1: Hi ha la tècnica de color. I sobretot el que sí que feia, jo crec, en les seves pel·lícules, és menysprear una miqueta el nou estil de vida, eh?
0: Clar, la societat.
1: Que va entrar a França després...
0: Llavors, el nebot, diríem, és la seva esperança, no? Perquè com un nen que deu tenir 8 o 10 anys, i llavors ell hi juga a la manera clàssica, no? O sigui, el vol salvar de tota aquesta ridícula tecnificació
1: que viu el
0: burgès, diríem, que és el pare.
1: I llavors saltem del 13 al 20, que també serà un altre dilluns, també a Can Baladia, amb el Campus Viva i Atahualpa, i farem un clàssic argentí del 2001, que l'any passat es va tornar a remasteritzar la còpia, que són les Nueve Reines. No, pots dir...
0: Nueve Reines està dirigida pel Fabián...
1: Bielenski. Sí.
0: Bueno, la qüestió és qui surt el Ricardo Darín. M'entens? Ja. Però... el Ricardo Darín fent de mala persona.
1: Bé, no, jo penso que són...
0: Deixa'm acabar. El Ricardo Darín sempre és el que te l'enduries a casa i l'osset... No, aquí fa...
2: L'osset de peluix.
0: Aquí fa de l'antagonista.
1: Són personatges...
0: Bueno, però ell és el dolent, Jaume. Bé, no m'ho desmontis,
1: són
0: que ell és el dolent.
1: Són malfactors que tampoc no en són tant fins que se'ls fa un encàrrec, però se'ls fa un encàrrec.
0: Bueno, però no l'expliquis, és igual. La gràcia de la pel·lícula és que a més surt diferent, no surt guapo, surt...
2: I quan fan de dolent, és més guapo?
0: No.
2: O més?
0: No.
1: I important per què? Pel ritme de la pel·lícula, sí. Important també per veure una ciutat de Buenos Aires així a tota pastilla, perquè tot el dia estan cap aquí, cap allà, que veus, i sobretot per entendre l'argentí, perquè
0: sí.
1: Has de posar unes orelles, perquè hi ha molt d'argot que està molt bé.
0: És com una mena de thriller-comèdia, una cosa així, saps?
1: Molt interessant.
0: De lladres i serenos, que deies, segons aquí.
1: I a més, totes dues sessions començarem quan serà fosc, a partir de les 10 del vespre.
0: Sí.
1: Per tant, que us recomanem aquests dos dilluns a la festa.
0: Serà molt agradable allà al pati de Can Baladia.
1: A sota l'eucaliptus. Sí.
2: I
1: llavors demanar-vos, sisplau, que esclar, són sessions pels socis.
0: A veure, a totes les...
1: Que us en podeu fer en aquell moment. No hi ha problema, però...
0: Que el Cineclub estem molt interessats en programar i en tirar endavant, però que també per poder-ho fer ens calen més socis. Ens calen socis, i sobretot per accedir a aquesta Cinefòrum, perquè aquestes dues pel·lícules seran de Cinefòrum, o sigui, hi haurà el comentari abans i el fòrum després, i que són reservades als socis, però que és molt fàcil, a més són 25 euros l'any, i que...
1: Però no cal pagar-los en aquell moment, no cal. Simplement agafar el compromís de que ens farem socis, però ens cal ser socis per d'allò, no?
0: D'acord.
1: Per tirar endavant, no, però continuem amb cinema, perquè ara sortim del Cineclub i tornem a Argentona, com si diguéssim, i ens n'anem a l'1 de juliol. Que,
0: però
1: hem fet el Cineclub, hem ajuntat totes les activitats del Cineclub, recordeu, el Revisant els Clàssics i les dues al Cinema a la Fresca, i el dilluns 1 de juliol també en el centre, un dimecres, tenim el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI+, que és el dia 28, però se celebra aquí a Argentona, suposo, l'1 de juliol, que es passa una pel·lícula que es diu Mas Palomas, no? Una pel·lícula que parla una miqueta dels drets LGTBI amb gent gran, per dir-ho d'una manera, no? Una pel·lícula que està dirigida per els autors que van fer Marco, que és una pel·lícula que ja la vam comentar aquí,
2: sí.
1: I bé, us la recomanem. No sabem si hi haurà fòrum després o no, perquè no he acabat de veure si hi hauria un fòrum o no. Jo crec que convindria que hi hagués un fòrum en acabar aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula d'imatges bastant impactants, i la qual cosa també crea una certa no angúnia, però sí que és una pel·lícula per parlar-ne quan s'acabi, jo crec. Que no?
0: Quedes una mica sotregejat.
1: Sí, una miqueta
2: sacsejat, així, no?
0: Sí, una mica sacsejat.
1: Pel tema que presenta, per la relació amb els fills, per moltes coses.
0: Bueno,
1: no?
0: I perquè també som d'una generació en les quals...
1: No. És interessant, no? És interessant, eh? Vull dir, una pel·lícula
0: interessant.
1: Els joves que la
0: tindrien recomanem. Una altra lectura.
1: Sí, els joves en tindrien una altra lectura, però per la gent ja a partir de 50 cap amunt en tindrà una altra, o més.
0: Va.
1: O 60 cap amunt.
0: Va.
1: Això ho tindrem el dia 1 de juliol, i llavors aquest cap de setmana hi ha una estrena aquí a Argentona. Jo no sé si és que no heu contactat, perquè aquesta setmana s'estrena Viva aquí a Argentona.
2: S'estrena Viva.
1: Viva, la pel·lícula de l'Aina Cull.
0: Viva en B baixa, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè
2: sí, sí.
0: El Viva de Campos
1: Vila. Aquesta pel·lícula s'estrena el dia 18, jo he buscat, i es fa aquí a Argentona del 18 fins al dia 24. El dia de la Revetlla no es farà, però es farà avui divendres, dissabte i diumenge, i es farà fins al dia 24. Una pel·lícula que a Cannes va sorprendre moltíssim i va guanyar el Premi del Jurat, el nou valor del cinema, que era l'Aina Clotet, i bé, és un tema interessant perquè és una dona de mitjana edat que té una operació de càncer de mama.
0: De mitjana edat, no, 40.
1: 40, bé, que és mitjana edat.
0: No, mitjana edat, home, no fotem.
1: No direm que serem 50, mitjana edat, perquè no viurem 100.
0: Mitjana edat.
1: Home, 40, 80, principalment, és igual.
0: Mitjana edat.
1: Bé, és igual, una dona que l'han operada, que li han fet
0: una mastectomia,
1: i llavors s'enamora d'un noi més jove. I a partir d'aquí és tot un...
0: Molt interessant.
1: D'un noi. D'un noi.
2: L'heu vist?
1: No l'hem vist.
0: No l'han estrenada.
2: No, que no l'haguéssiu vist alguna.
1: No, perquè no hem anat a Sant Sebastià. Quan anem a Sant Sebastià, les veurem a Donosti. Quan anem a Donosti, ho veurem tot.
0: Però he vist tràiler, he vist tràiler.
1: Llavors, si voleu continuar aprofundint amb l'Aina Clotet, us ho podeu anar al 3CAT, que hi ha... Això no és Suècia, que parla...
0: Que va tenir un èxit
1: que va tenir,
0: de sèrie.
1: És una sèrie que parla, si en aquest cas parla de Viva, parla del fet de després d'una operació de càncer de ser vital i afrontar la vida d'una altra manera. Això no és Suècia, parla de la maternitat. Analitza la maternitat.
0: Sí, no, la paternitat en el sentit... Bueno, bé, clar que es diu maternitat
1: ho engloba tot.
0: I la va fer amb el seu marit.
1: Amb el seu company.
0: Sí. Que em sembla que tenen dues criatures.
1: I és una sèrie interessant perquè, doncs, analitzeu...
0: Pels pares...
1: joves, els pares joves.
0: Aquesta és especial per tu.
2: Per mi, doncs,
0: per tu.
2: D'acord. Que bé.
1: I també, si continueu en la plataforma 3CAT, no deixeu de veure, si encara no heu vist Pubertat, els 6 capítols, perquè aquest hi ha un altre, també una dona interessant.
0: Però l'hem parlat moltes vegades.
1: Sí, però que la recomanem, que no la deixin de veure, perquè pensem que és interessant, perquè parla d'adolescència i denúncia d'agressió sexual i de tabús i de relacions entre famílies. I bé, i em sembla que... Ah, i també Terescat ha incorporat el canal Verdi Clàssics i podeu veure el 8 i mig de Fellini.
2: D'acord.
1: Això és molt, molt interessant.
0: Això és una gran, no?
1: És una gran pel·lícula. Tallada, perquè hi ha dos o tres talls perquè,
0: anuncis.
1: Amb anuncis de, que no s'acaben mai. Entre que et venen,
0: bueno, ara diem que teniu molta feina per fer amb aquestes vacances, amb tot això que us hem dit.
2: Tenim molta feina. Molta feina.
0: Si us heu de...
2: Jo me la guardo pel setembre.
0: Val.
2: Sí? Que l'agost serà complicat.
0: Estar mentre facis i sí, toquis biberons.
2: Amb el bressol...
1: Doncs molt bon estiu a tothom, no?
2: Això,
1: que
0: bon estiu, bona festa major.
2: Moltes
0: festa
2: gràcies major per aquesta temporada.
1: I que gaudiu de la cultura, que no deixeu d'anar al teatre, no deixeu d'anar al cinema.
0: No hem parlat de teatre, no, però bueno, hi ha una altra
2: pel
0: vida serà.
2: Temporada.
0: Una altra vida
1: serà. A la reveure.
2: Gràcies per tot.
1: En direm a reveure, la propera.
0: A reveure.
2: Que tingueu bon estiu.
0: Ah, sí, la propera temporada canviarem i en direm a reveure.
2: Vinga, va. Sotendo.
0: No sabem quan serà, quan ens reveiem, canviarem.
2: Molt bé. Que vagi molt
0: igualment,
2: bé.
0: Gràcies, igualment, adéu.
3: Són les 12.

0: El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici. Per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort almenys de 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada del conflicte. I han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Prop de mig milió de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Segons la ministra, Mònica García, aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'Estat. I cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Han localitzat sense vida el cos d'un jove d'Artés, al Bages, que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va patir un accident. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I l'Estartit, el Baix Empordà, celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms també com la Ludwig Van o 31 Fam.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer maig vol per aixecar el títol. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.

0: l'agència del titular del temps. Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30 i 35 graus. A Ponent es podrà superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb alguns ruixats. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: 3CAT Info.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
4: Bon dia, oients de Ràdio Argentona i internautes connectats amb la llengua i la cultura catalana. El proper diumenge 21 a les 6 de la tarda al Saló de Pedra podrem gaudir del concert d'estiu que ens oferiran la coral Clúster de Dosrius i la coral Anfitriona, el Llaç d'Amistat. Hi haurà taquilla inversa per a cobrir les despeses. Hem demanat a l'Esperança Castan, presidenta del Llaç d'Amistat, que ens expliqui el repertori que hi podrem sentir.
5: Hola, sóc l'Esperança, cantaire de la coral Llaç d'Amistat d'Argentona. Bé, el curs ja s'acaba i nosaltres per la Cloenda farem un concert aquest diumenge vinent, dia 21 de juny, a les 6 de la tarda al Saló de Pedra. I ens acompanyaran també la Coral Clúster de Dosrius. Esteu tots convidats, us agrairem la vostra presència i no cobrem entrada, però a la sortida us demanem alguna col·laboració per ajudar a sostenir la coral. Moltes gràcies i això, repeteixo, us esperem a tots.
4: El dimarts passat, 3CAT Info publicava la notícia següent. Més català a la discoteca. Iniciativa pionera a Lleida per promoure la llengua a l'oci nocturn. A la campanya s'hi han adherit gairebé una vintena de locals d'oci nocturn per potenciar l'ús del català en les seves comunicacions i punxar més música catalana. La campanya busca afavorir que els espais de socialització dels joves i no tan joves estigui present el català. Segons explica la presidenta d'Òmnium Cultural a Lleida, Dolors Piferrer, que també destaca que fins ara s'ha apostat per fomentar el català a l'escola, però la nit és un espai sobretot per a joves. Hem d'aconseguir que a la pista, a la barra, es parli català. Des d'Òmnium oferiran classes de català al personal que treballa en aquests locals i facilitar cartells i material per promoure'n l'ús i difondre la campanya. A més, també es vol celebrar una festa anual dedicada a la promoció del català. Tot i que a Catalunya s'hi havien impulsat algunes campanyes per potenciar l'ús del català en espais com la restauració, és el primer cop que gairebé una vintena de locals d'oci nocturn uneixen esforços per promocionar la llengua. Des de Repicat, desitgem que la iniciativa s'escampi arreu i puguem gaudir de l'oci en català.

0: A l'aparador de la llibreria Arenes podreu veure la panera que hem preparat per sortejar el dia de l'acte central del Correllengua el 31 de juliol. I podreu trobar dos llibres d'en Josep Maria Espinàs, El nen de la plaça Ballot i Una vida articulada. Tres exemplars de la geografia literària dels Països Catalans que va compilar en Llorenç Soldevila. I el llibre de les cançons perdudes d'en Xesco Boix, de la Carla Edo i la Maria Mora. En Josep Serra ens cedirà una obra gràfica pensada especialment per l'ocasió. Els diners recollits finançaran el Correllengua i també per a cobrir despeses de l'obra de teatre del projecte Veus de la Memòria que podrem gaudir dins del Festival Sense Portes a principis d'octubre. Els organitzadors us oferirem butlletes o en podeu demanar també a la llibreria Arena. Dimarts que ve celebrarem la Revetlla de Sant Joan. Des de 6:45 a la paret de les mentides podeu fer el vostre fanalet en el taller que hauran parat membres d'Òmnium Argentona. A les 6 arribarà la flama del Canigó que ens portaran la gent dels runners i dels bakers d'Argentona. A 7:15 es farà la rebuda de la flama a Can d'Oro i s'enllestiran els preparatius pel sopar i l'encesa de la gala. Des del segle XV hi ha la tradició de pujar feixos de llenya al Canigó per Sant Joan, però la flama, com a foc itinerant, comença el 1955. L'estimat Esteve Albert, nascut a Dosrius, és considerat l'introductor i principal impulsor de la flama del Canigó al Principat. Va ser l'any 1966 quan ell es converteix en el pont entre els catalans del nord i del sud. Va organitzar que el foc arribés a Vic i allà es va distribuir cap a altres pobles. Així doncs, és l'Esteve qui va convertir un acte local del Rosselló en una tradició nacional amb un sentit de foc de la llengua i símbol dels Països Catalans. Amb aquestes paraules ho explicava en una entrevista que li va fer Josep Maria Espinàs. Gaudiu de la festa.
1: El Rosselló també ha estat un camp d'activitats teus.
2: Home, sí, perquè això va ser quan vaig topar a Andorra, sabeu? I llavors, a Rosselló, hi havia de l'oncle, que era una ànima extraordinària d'iniciatives, i ja ens havíem trobat amb uns jocs florals i havíem determinat fer els focs de Sant Joan i portar la flama, això que encara ara perdura. I és en de l'oncle que em va dir, deixeu allò i veniu aquí, veniu amb nosaltres. Jo hi vaig anar-hi un temps, després vaig tornar a Andorra perquè la meva dona i la família no me volgués seguir.

Avui acabem el programa amb una cançó de la cantant mallorquina Maria Jaume, que podrem tenir ben a prop el dijous 6 d'agost, convidada pels joves de la Garrinada. La simpatia dels garrins cap a la Maria segur que té a veure amb el títol del seu darrer treball, Sant Domingo Forever. En una entrevista publicada en el setmanari El Temps, la cantant diu: "Està bé que hi hagi grups tradicionals mallorquins fent jotes i boleros com toca, però jo tenia ganes d'acostar-m'hi des d'un lloc que no fos el de sempre, que de sempre hem conegut. Jo volia descompondre això, retratar realment una festa major on sona una jota, sí, però també un reggaeton, cançons amb guitarres, un afrobeat. Es tracta d'agafar els sons tradicionals i adaptar-los a l'estructura pop. Escoltem, doncs, el tema Sant Domingo Forever. Bon cap de setmana, bona revetlla de Sant Joan i fins al proper programa.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo vaig notar com electricitat.
3: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
6: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
7: ¿Qué estás haciendo?
8: Soy yo, Joel, tu hijo.
3: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
7: Pensé que tu moriries antes.
9: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
10: ¡Lliga! Així ho està clar, marit!
11: I... cobert! Oh! Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
9: Gràcies, gràcies!
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Un altre cop l'extinció, no!
3: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
15: Bus, queda't aquí. I ahir vaig jugar.
16: No m'hi veus capaç, oi?
17: Que és una mica en mi.
16: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
18: Oh, i tant que sí.

Bones família, què tal? Com esteu? Soc l'Àlex Cortés de Vilassar de Mar i envio fortes salutacions al TikTok d'Argentona amb Miquel Carabaños i a tota l'audiència. Ja podeu gaudir del meu últim llançament, un àlbum anomenat Des d'ahir, a totes les plataformes. Fins ara família, adeu! Arriba...

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: A ver, del play. Mm-hmm.

Seguim el tic-tac de Ràdio Argentona refrescant l'ambient i ho fem amb la música d'Álvaro Soler amb una mica de màgia per a baixar les temperatures.

Cançó de moda de la mà del Siderland, que no para de acompanyar-nos aquests dies i de fa mesos, i que té tota la pinta que ens acompanyarà durant tot aquest estiu per refrescar-nos les onades de calor i les altes temperatures. I de la mà del Siderland ens acompanya tot seguit en Roger Pedrós amb l'art de coincidir.

Roger Pedrós és un artista tic-tac que el vam tenir fa uns mesos promocionant el seu darrer projecte musical, amb l'art de coincidir. Moment de tancar la paradeta d'aquest divendres a 10 minuts per la una i ho farem al ritme de la nit de Sant Joan amb els Strombers. Un matí en el que hem estat acompanyats de l'Esperança Castan i la Isabel Villarroya. Ens han parlat del concert que oferirà la Coral Llars d'Amistat aquest

diumenge, dia 21, a partir de les 6, al Saló de Pedra. En un poble de gent de puta mare. Hem tancat també temporada amb l'enllaçat amb la cultura, amb la Montse Rodó i en Jaume Buera. I un dia més acompanyat de Xavier Peguera amb el Repicat. Anunciàvem entrevista amb Carles Ligos per parlar de la Revetlla de Sant Joan, però ho farem dilluns amb més calma, cap a 10:45 del matí. També parlarem amb DJ Juanra, parlarem amb els Terrabastalls de les Villes d'Argentona i alguna que altra sorpresa més, però ens haureu d'escoltar a partir de les 10 del dilluns, ja dia 21. Mentrestant, que tingueu una molt bona tarda de divendres i que passeu un molt bon cap de setmana. Sobretot, refresqueu-vos de les altes temperatures. Que vagi molt bé, família. Adéu-siau. Fins dilluns.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
2: Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
1: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
1: A Catalunya avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
5: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
6: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
7: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de la CB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mets ja explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria, a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora. I la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9. I com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida, aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
1: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
1: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
10: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, protecció civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, Ambient sec, per sota de 20-30%, i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida. Ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus, i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge, comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan, són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords, o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
1: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
10: Bon dia, que vagi bé.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
1: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
11: Sí, de fet, en les últimes 24 hores ja han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'exteriors del Parlament, Ibrahim Rezai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
11: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
1: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinado es rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
13: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
4: Això deia Òscar López, i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
1: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
4: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat, i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
1: Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals, perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal, bon dia? Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
15: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
14: Això deia la senadora del PP, María José Pardo Peramato. No ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys dos fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
16: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
14: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
16: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plusultra, ni en el caso Coldo no ha habido ningún tipo de instrucción.
14: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
1: Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Bon dia. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
18: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
17: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la tovallola? Míriam Nogueras, també al matí de Catalunya Ràdio.
19: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
17: I mentrestant el PP veu amb impotència com, amb Junts, hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
20: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
17: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
1: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
21: Catalunya migdia. El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
22: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure el testament l'ACNUR, l'agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
24: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
24: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
24: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
26: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
27: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
26: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
28: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Per cert, i el teu mal de cap?
30: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
29: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
31: Aquest estiu, la gran pregunta és...
32: híbrid o elèctric?
31: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
1: Passant 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
34: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
35: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
34: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
1: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
2: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
3: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
2: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
4: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
2: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
1: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat a Amposta, al Montsià, Manel Sastre.
5: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a la Aldea Amposta.
1: Va, anem amb el tema de conversa, segur a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
6: Bon dia, una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra, la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
7: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
6: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
8: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
6: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
9: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, seran també molt càlides. Esperem nits tropicals, amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
6: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
1: Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció, perquè els experts recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Sala. cancel·lar.
10: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
11: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
10: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni un minut i tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
14: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
15: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: Catalunya migdia. Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
16: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
17: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
16: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
17: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
16: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
1: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
19: This now is the change.
20: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació. Que el país senti que torna a funcionar. Que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva. Que la gent recuperi l'esperança.
18: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
21: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
18: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
1: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
0: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
3: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
22: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
3: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
22: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
3: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
23: Bon dia.
1: Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
23: Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
24: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar nos a lo largo d'una cavitat perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
23: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta i això en el cas dels nens és important perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
1: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marta Xidó.
25: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
26: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
25: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
1: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigas.
27: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
28: Ha anat creixent, creixent, creixent, fins aquest any que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim.
2: o sigui, s'amosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
27: Les embarcacions més afectades són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
4: Han tastat l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això... No ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
27: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
1: Passen 4 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
12: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: En guàrdia, amb Enric Calpena.
8: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
1: Comencem la cultura amb cinema.
9: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
1: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
11: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
28: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
11: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força malgrat el pas dels anys i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 Pruebas de Amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
1: Ara anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època, però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix, Carles Saló Pujol, que hi han trobat exactament.
29: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
30: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
29: A més, d'Ullastret també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
1: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
29: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
0: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
29: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
1: I una cosa més. Avui arrenca el festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de tres nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
10: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
13: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
10: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
7: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
14: Que permet als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.

0: 2, 1 per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
1: El Barça de bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga ACB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112-113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria, el factor pista, a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
2: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga ACB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. Al primer quart el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
3: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
2: La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Orbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pasqual, que era en teoria la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners, per tant, de moment el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Cory Walden no jugarà més al Lleida.
1: I del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan García. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
4: Tranquil, no és el primer cop que Joan García li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
5: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
4: Joan García està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça, creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
5: Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per red social d'Oxí li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi. Sí, em porto molt bé a mi.
1: I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des de

0: que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, que també es va lesionar abans del Mundial i estava ja amb el grup, té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
2: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà Qatar.
1: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que de fet va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averejos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història, empatar un, a falta d'una jornada tenen un punt cadascuna.
2: I de la jornada d'avui, Montse Raya, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
3: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
4: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
3: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut de Salvador amb empat justament contra el Marroc.
2: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vielcadilla en guanyar el Zamora.
5: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga Regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic de els ballesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
6: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
5: Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel

0: Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Una mica més de 8 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
2: És la Laura Rodríguez!
1: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
3: Catalunya migdia.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
12: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
1: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
14: Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marian Foss, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran, també hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui, sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina, en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró i final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final, recordem que és la millor de 5 partits, i que els blaugranes ja dominen per 2-0 Francesc Ripoll.
15: Nova victòria blaugrana davant el Pozo, ahir però sense tant patiment, 6-1, els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van aplanar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
16: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy... Claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
15: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat amb sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
1: I avui també final de l'Hockey Lliga, es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
13: És un partit de caixa o faixa, les comes, el Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
17: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les comes, sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
13: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de l'Anoia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
1: I atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
18: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, ha anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària. I n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
19: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
18: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses, i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 € per a tot el cap de setmana.
1: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patri Guijarro?
20: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patri Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patri Guijarro, tampoc Patri oficialment els ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte, i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
1: Doncs ho seguirem, atenció amb el futur de Patri Guijarro, i acabem amb MotoGP, Marta.
18: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges, i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja tot el ball de fitxatges.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Catalunya Migdia.
23: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la raïm, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom d'Stefanoni, Cividini, etcètera, etcètera, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etcètera, etcètera. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etc. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
2: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser els anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc etc, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós i, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
1: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mar i muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. La podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
5: Viu la ràdio.
6: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en Xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
4: home,
3: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
4: Home, i tant,
3: no?
4: Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
3: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina
4: per
3: les noves generacions,
4: no?
3: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
4: Totalment.
3: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
4: moment. Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
3: un cercle
4: de gent que potser permet o sense actuar,
3: total,
4: no?
3: Total.
4: Deixa que les coses passin.
3: Doncs anem per feina.
4: Vinga, va.
3: Va, avui al Col·lectius en Xarxa,
4: Brian Giner.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13.
4: Clar,
3: és important.
4: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
3: T'anava a dir, canvien de grups, també.
4: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
3: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
4: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària...
3: Sí.
4: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
3: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan està en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
4: alumnes.
3: A tothom,
4: també als que presencien un assetjament, i tant. Sí, sí.
3: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
0: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
3: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
0: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Uh-huh. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
3: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
0: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
3: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no?, dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
4: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
0: A veure, sí que, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu, va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
4: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
0: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant amb mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
3: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que estan parlant.
3: T'ho portes cap a tu, no? Clar.
0: Sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
4: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí.
4: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya perquè sigui

0: o han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
1: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no? Mm-hmm.
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Mm. Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans que ara mateix estan en educació no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, o sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies sí, ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
2: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa sí, una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
2: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale, d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... Els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
1: Yeah.
0: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un...

0: un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Còdic Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? Uh-huh. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no, de, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que jo, perdona, jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies. O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. no? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi havia, que hi han d'haver-hi a l'aula, no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
1: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i Brian, recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació
2: musical.
1: Marxem amb
2: l'Alanis Morissette.
1: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Bé. Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: La Cora al Llaç d'Amistat ha preparat un concert de cloenda de curs aquest diumenge. Més enllà d'aquesta cita musical, avui també aprofitarem per fer una mica de balanç de la temporada. Una temporada intensa, conèixer el treball que hi fan i com es presenta de cara al pròxim curs. Ens acompanya l'Esperança Castany i la Isabel Villarroya. Què tal? Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, aquí...
0: Bé, amb ganes de cantar diumenge o no?
1: Sí, cada dia.
0: No sé si fer-vos xerrar gaire, perquè no sé si els dies previs és bo això xerrar o no xerrar.
1: Bueno,
0: o guardar descans.
1: En mesura.
0: Home,
1: m'hauré... No es tracta de fer crits, però parlar...
0: Suau,
1: no, sí,
0: a cau d'orella, sí, no?
2: Sí. I tant. S'ha de parlar.
0: Molt bé, sí, home, sí, m'haureu d'explicar cosetes. Com es presenta el concert de diumenge? És de cloenda, eh?
1: Sí,
0: de curs.
1: Sí, és de cloenda tot el curs. Hem preparat una sèrie de cançons, alguna de nova, alguna ja de treballada. Ho fem amb molta actitud. I, bueno, com és tradicional, hem convidat a una altra coral, la coral de Dos Rius, que es diu Cluster, i esperem doncs, que agradi a tothom tant una part del concert com l'altra i la part comuna.
0: Quines sensacions teniu dins del grup a pocs dies d'aquest concert?
2: Fa il·lusió fer el concert de final de curs. Estem treballant tot l'any peces que...
0: Apropa't una miqueta més, Isabel, sisplau.
2: Sí. Que treballem peces que ens fan molta il·lusió amb el nostre mestre, el Narcís Peric.
0: No el coneixem, qui és?
2: es coneix. Coneixem. Doncs ja fa 28 anys que es dirigeix i aquesta vegada estem preparant una peça que es diu 5 cançons que pertany al seu disc Versos i Acords i ens fa molta il·lusió. L'hem estrenada, l'hem cantada una vegada, ara aquesta serà la segona. I altres cançons del repertori i la veritat és que, clar, portar tot el curs assajant i fa il·lusió cantar. I més aquí a Argentona.
0: Hi ha alguna peça especial per diumenge que es pugui dir?
2: El tren de mitjanit?
1: El tren de Chattanooga, que no té res a veure amb el futbol, això ha sigut a posteriori. En Narcís agafa algunes cançons estrangeres, sí. O no estrangeres, si són estrangeres les tradueix i les harmonitza per les nostres veus, i aquesta doncs, sí que serà una estrena mundial.
0: Mundial, sí, sí. Sí, sí, apreta el botó, sí. Tus, no passa res. Has de mantenir-lo apretat, eh? No passa res, coses del director. Heu convidat a la coral de Dos Rius,
1: sí.
0: Cadascú interpretarà el seu repertori, no?
1: Sí, sí.
0: Entenc?
1: Sí. Cadascú te farem 6-7 cançons, sí. Depèn de la durada de cada una, i després fem un cant comú. Peça
0: això us anava a dir, no sé si hi ha un cant comú també, i si hi ha algun tipus d'assaig per saber una mica com...
1: Sí, el dia, no. Una estona abans.
0: Una
1: com
0: estona.
1: Que cadascú portem preparada la peça aquesta des dels nostres assajos particulars, doncs allà ho posem, com que és cant comú, ho posem en comú.
0: Exacte.
1: I llavors,
0: doncs,
1: després surt estupendament. Eh?
0: Jo dic que serà el diumenge, però no he dit on ho fareu, el concert.
1: Al Saló de Pedra, a les 6 de la tarda. Uh-huh. L'entrada és lliure, però... Després hi ha la taquilla inversa, que per el que no sàpiga de què va, vol dir que a la sortida demanem col·laboració per les despeses i el manteniment de la coral.
0: Mm-hmm. Allà tenim aquesta urna, no? O com
1: una bosseta, posem una bosseta.
0: Una bosseta i cadascú diposita el que creu que... No? La voluntat.
1: Això
0: no?
1: Mateix.
0: El que creu que...
2: Per col·laborar.
0: Per col·laborar amb l'entitat, no?
2: Sí.
0: Isabel, tu portaves una mica de xuleta, dius que vols explicar una mica els beneficis de cantar.
2: Sí. Jo sóc infermera i he estat en una consulta de primària i tota la meva vida he recomanat als pacients que cantin. I llavors, cantar, encara que sigui sota la dutxa, és bo.
0: O sigui, realment és allò de, que diuen en castellà, qui canta su mal espanta?
2: Això.
0: Sí?
2: Sí.
0: Va per
2: sí,
0: aquí la
2: sí,
0: cosa.
2: Sí,
0: és real,
2: sí, perquè
0: això.
2: Fisiològicament té molt està estudiat que el cantar beneficia tant física com mentalment. Llavors, Quins beneficis té? Redueix l'estrès, baixa el cortisol, de manera similar que ho fa la meditació. Redueix l'ansietat i la tensió acumulada. Val?
0: El cortisol què fa? Que ens,
2: el cortisol és la
0: ens
2: hormona...
0: Engega, ens activa.
2: Sí, la hormona que ens activa. Allibera hormones, les hormones del benestar, que són les endorfines, la serotonina i la dopamina, i millora l'estat d'ànim. Són les hormones que ens fa que estiguem tranquils i engrescats. Millora la respiració, incrementa la capacitat pulmonar i oxigena millor l'organisme. I això també, a nivell fisiològic, també és bo. Llavors, a nivell social i emocional, també té que generar vincles. Diuen que mitja hora cantant, col·lectivament, el cervell allibera oxitocina. Val? Llavors, l'oxitocina és la hormona que en diuen de l'amor.
0: Això vol dir que poden sortir parelles amoroses?
2: No s'ha donat el cas a la nostra coral, no, però podria donat, ser. Però
1: podria... Antigament no s'havia donat algun
0: jo
1: cas.
0: Crec que sí,
2: no, això no se sap.
0: Abans no hi havia teles ni pantalles.
2: Antigament segurament, però si parlem molt antigament ja només eren corals d'homes, amb la qual tindríem que remuntar-nos ja doncs, cap a l'any 72 o cap als 70, que ja es va començar a incorporar les dones en les corals.
0: Yeah.
2: Vale, llavors, aquesta oxitocina és la que intervé en el naixement i l'alletament, i en els orgasmes també, però està associada a lligams afectius i a reconeixement social. Augmenta la confiança, disminueix la por, o sigui que té moltíssims beneficis, aquesta hormona.
0: Llavors, després de cantar, vosaltres sentiu més alliberats, més descansats?
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sí, és una mica... Sí, és a dir, canteu, perquè per vosaltres, ho diré així, però poder no és terapèutic?
2: Sí, sí, és terapèutic. Sí, sí.
1: Sí, sí, vull dir, estàs allà cantant i se te'n va al cap dels problemes que poguessis tenir, de les situacions desagradables, vull dir, estàs allà cantant, de vegades no et surt i també t'estresses una mica perquè no hi ha manera, el director insisteix i tu... Però no, ens ho...
0: I quan teniu un mal dia, ho soluciona el dia?
2: Sí, allibera.
0: Ajuda, no?
2: Sí. A part de que tens el grup, de cantaires que parles abans, després. Intentem entremig no parlar massa perquè el director l'interfereix, no? Amb l'aprenentatge. Però sí que fas cohesió grupal, que és una altra de les coses que us volia dir. Alinea les emocions de les persones que comparteixen el cant. Alinea la respiració i redueix la solitud i promou l'empatia entre nosaltres. O sigui que té aquest benefici de que et preocupes si està malalt, si què t'ha passat, o doncs, comparteixes naixements, comparteixes totes les coses quotidianes de la vida normal.
0: És a dir, per una banda ja cobreix aquest afany de que t'agrada cantar, no? Si esteu aquí és perquè segurament entenc que us agrada cantar, i de retruc hi ha aquesta vessant més comunitària, més grupal, de recolzament, de fer comunitat.
1: Sí, clar, perquè si no podries cantar tu sol a casa.
0: Exacte.
1: És molt trist, els primers beneficis que diu la Isabel, si tu els fas sol a casa, ja et deu proporcionar això, però clar, és molt important afegir-hi la part social.
0: La part comunitària.
1: Clar.
2: Sí.
0: Jo si canto a casa, com que canto malament, tampoc no hi ha cap mena de rebombori, no? Però...
1: Bueno, si t'escolten els de casa...
2: Però s'aprèn, és un aprenentatge cantar, també. No naixem ensenyats en aquest aspecte.
0: És veritat, és veritat.
2: Hi ha persones que tenen més aptituds que d'altres, o els hi pot agradar més, o té més oïda, que es diu, no?
0: Ah.
2: Però a l'hora de cantar és un entrenament. Com una altra cosa, com anar a córrer, no? Si t'entrenes, cada vegada pots aconseguir fer-ho millor.
0: Clar, suposo que no sé quin any vau entrar vosaltres a la coral, Esperança.
1: Bueno, la Isabel és molt antiga.
2: Jo vaig entrar amb 11 anys.
0: Tu amb 11?
2: Amb 11. Va haver-hi una època de les corals que, perquè les famílies poguessin anar a cantar, que llavors és veritat que no hi havia tanta tele, doncs s'emportaven els fills. I en el meu cas se m'emportaven uns oncles que cantaven en aquella època el Llaç d'Amistat. També hi havia cantat el meu avi, el meu pare i els meus oncles, però se me'n van emportar un matrimoni i que eren els meus oncles, i llavors, clar, tu començaves a assajar a les 9 del vespre i sorties a les 11. Llavors necessitaves que algú t'acompanyés a casa.
0: Clar. No?
2: I en aquella època s'assajava a la sala antiga i doncs amb 11 vaig incorporar, vaig parar quan vaig posar-me a estudiar la carrera i em vaig incorporar quan ja tenia feina i més o menys ja podia...
0: Clar, però amb això volia preguntar-vos que segurament vosaltres identifiqueu que no canteu igual ara que quan vau començar, no?
2: Sí, segur.
1: Jo no vaig començar tan aviat com la Isabel.
0: Heu notat un canvi significatiu, no?
1: Sí, jo he tingut dues etapes, també. Més curtes que ella. Sí. Una primera etapa quan vaig venir aquí a viure a Argentona l'any 82, fins que vaig tenir una feina estable que llavors ja no podia compaginar-ho. I ara alguna de les cantaires va, torna. Quan em jubili, que ara no tinc temps. Quan em vaig jubilar encara vaig trigar una mica, perquè quan trenques el ritme fa una mica de mandra, però bueno, ara ja des del 120 aniversari
2: ja fa molts anys
1: que em vaig incorporar. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Tot és que això, que és també un entrenament cerebral cantar, perquè memoritzes lletres, memoritzes melodies, coordines millor, entrenes el cervell i el cervell el mantens actiu. També és un avantatge, això.
1: I per la respiració també aprens
2: a respirar.
0: Respiració, la parla, no?
2: Sí.
1: La vocalització.
0: Vocalització.
1: Sí, de vegades el mestre, que no s'entén això que dieu, canteu.
0: Molt exigent aquest en Narcís,
1: No, és com ha de ser.
0: És com
1: ha de ser, perquè si no...
2: Si no ens despistem, eh?
0: Sí,
2: clar.
0: Us despisteu molt o què?
2: És clar, és que de vegades quan cantes, ai, aquí ens hem equivocat o això, fas comentaris, no? Normalment, clar. I llavors, clar, això interfereix en que es pugui avançar amb una miqueta més de pressa, no?
0: Mm-hmm.
2: Però bueno, té moltíssima paciència.
1: Sí. De vegades no sé com ens aguanta.
2: És un encant, aquest home.
0: Sí. Bueno. Com ha anat el curs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
2: Hem fet moltes coses,
1: sí,
2: aquest curs,
1: aquest curs hem tingut activitat i, bueno, sí? Hem assajat, hem treballat.
0: Per on heu passat? Per on heu fet?
1: Bueno, hem fet el tradicional concert de Sant Sebastià, i després ara el mes de maig vam anar a Girona pel Temps de Flors, que organitzen uns concerts dissabtes i diumenges dels dos caps de setmana que es fa el Temps de Flors, i nosaltres vam anar un diumenge a la tarda i, bueno, llavors cantes la coral sola i va anar molt bé. Sí.
2: I vàrem fer l'homenatge al Puig i Cadafalch, també.
1: També, sí.
2: Vàrem anar a cantar a Mataró, davant del monument al Puig i Cadafalch, i vàrem estar... També va ser bonic. Vam cantar unes quantes peces i maco.
0: Suposo que al llarg de l'any ja teníeu en el calendari marcat alguns concerts, o,
1: bueno,
0: o
1: el de Sant,
0: no?
1: El de Sant Sebastià,
0: Sebastià
1: i el de final de curs.
0: I final de
1: curs. I entremig, on ens contracti. Per un bon preu.
2: Sí, això, portin, són molt exigents, eh?
0: I el repertori el aneu actualitzant o no?
1: Sí, home, anem reprenent cançons que ja tenim treballades, perquè clar, no treballes per un concert unes peces i després les abandones, no, perquè si no tampoc tindria massa sentit. Vull dir que treballes unes, vas deixant unes altres i al cap d'un temps igual les recuperes.
0: Preguntar-vos que moltes entitats moltes vegades busquen renovar-se. Si algú ens pot estar escoltant que també li agradi cantar, que vulgui iniciar-se amb la coral,
1: estem amb els braços oberts.
0: Sí. Hi ha places lliures?
1: I tant,
2: hi ha places lliures. Sempre, tothom és benvingut
1: i moltes ganes de que vingui gent.
2: Sí.
1: Nosaltres assagem els dimarts de 8 a 10 aproximadament del vespre al nostre local social, que és el carrer Gran 21, on hi ha la nova fonda. Doncs al primer pis tenim nosaltres el local d'assaig. Vull dir que tothom que tingui ganes de cantar pot venir allà a...
2: I animem a la gent que ho vingui a provar, sobretot gent jove que dius doncs, té inquietud per cantar, doncs que vingui, s'admeten totes les edats, però seria bo que la gent jove s'engresqués a tastar-ho i que veiés una miqueta
0: i provi l'experiència, no?
2: Sí,
0: a vegades tenim aquest prejudici d'ai no, ai que
2: sí,
0: no em
2: fa mandra. Sí, això ja fan coses molt carques no, o coses molt passades de moda, aquesta gent que canta així en cor i així.
0: I a vegades vas, ho proves i dius, ai mira, no? Que burro que era, que tenia una idea prefixada i resulta que t'ho has passat tan bé que se t'ha passat el temps volant, no? Concert de final de curs aquest diumenge al Saló de Pedra a partir de les 6.
1: Sí.
0: I com es presenta l'estiu? Ho dic també enfocat a Festa Major. Feu concert o
1: no? Aquest any no.
0: Aquest any no.
1: Fem vacances.
0: Feu vacances, que també va bé, no?
1: Fins al setembre, mitjans de setembre, no?
2: Sí, fem curs escolar.
0: Curs escolar, d'acord. Sí. Molt bé.
2: Es plega ara per Sant Joan i es comença a mig setembre.
0: Val, no feu casal d'estiu, no?
2: No. Això ja corre a compte de cadascú.
0: Molt bé, doncs Esperança i Isabel, que vagi molt bé.
2: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Us esperem, a tu també, eh?
0: A mi també?
1: Al concert, sí.
0: Vinga.
1: Si no vols venir a cantar, t'ho perdonem de moment, però al concert has de venir.
0: Haig de venir. Intentaré fer tot el possible per venir i acompanyar-vos des del públic.
2: Sí, la gent pica molt de mans, fem un bis, eh? Si ho avisem.
0: Ah, sí? Hem de picar ben fort, allò.
2: S'ha de picar de mans fort i llavors bis.
0: Fem una, com diuen a Mataró, no, n'hi ha prou,
1: prou.
0: Vinga, que vagi molt bé. Gràcies per venir.
1: A vosaltres, gràcies.

0: Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat ja oficialment el cartell i la programació per aquest 2026, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marina Laminos. Marina, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Miquel. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Presidenta sortint, en funcions. De fet, ni en funcions.
0: Sí, no?
1: Més,
0: bueno, presidenta, sí.
1: Més sortida que entrada, ara ja. Sí?
0: Però sí. Però encara presidenta.
1: De fet, estem immersos en aquest relleu.
0: Quan es fan els canvis de papers o...
1: Sí, els canvis de papers estan fets. Simplement és l'any de relleu, que sempre passa una mica això, que quan entren noves generacions sempre doncs, toca una mica fer aquest relleu, que és una etapa molt maca, sincerament, i una mica, doncs, no mirant-m'ho des de fora, òbviament, però sí, intentant agafar una mica de distància, crec que és el que toca també, i hem de saber quins són els nostres espais i els nostres moments.
0: Quan vau entrar?
1: Mira, jo vaig entrar el 2015 a la Garrinada.
0: Com a presidenta?
1: No, presidenta ara feia tot just 4 anys i els dos anteriors, és a dir, 6, a la Junta. El 2015 va ser la meva primera Garrinada.
0: Com a col·laboradora?
1: Muntant el 3x3 de bàsquet. Imagina. Em van enredar per muntar el 3x3 i m'hi vaig quedar. I sí.
0: Què et va enganxar, d'aleshores?
1: El grup de persones que hi havia en aquell moment, la feina que vaig veure que es podia fer, com es podia créixer a nivell personal, era un registre completament nou per mi, perquè mai havia estat tan ficada dins d'una entitat i a més de... La música sí que sempre m'havia agradat molt, havia tocat molts instruments, però una mica des de dalt de l'escenari, ja havia vist tota la part logística del darrere, no?, de l'organització. I sobretot jo crec que el que em va enganxar és que la Garrinada és poble i jo sóc molt d'Argentona i per mi era una manera d'involucrar-me en el meu poble i de poder fer vida, de poder conèixer gent. I mira, vaig muntant el 3x3, no tenia pensat quedar-m'hi i tampoc no diré fins aquí perquè no tinc pensat... Ara, no he venido a hablar de mi libro, però no tinc pensat marxar de la Garrinada. Sí que simplement crec que toca, com a mínim, cedir una mica d'espai i de responsabilitats i prendre-m'ho d'una altra manera i aportant des d'un altre lloc.
0: Ara que ja, estàs ja fora, ja han agafat el relleu, que ara et preguntaré qui són els que agafen el relleu, quin balanç en feu d'aquests anys al capdavant de la Garrinada i en quin moment us quedeu de tot el viscut?
1: Jo crec que el balanç és molt positiu, sobretot perquè no han estat uns anys gens fàcils. Han estat uns anys de molts canvis, d'una indústria, que això sí que ho repetim molt, que ens suposa cada vegada més difícil a projectes autogestionats com el nostre, perquè els preus s'encareixen molt, no és només una cosa d'aquesta indústria, és una cosa de la vida en general, però que nosaltres com a entitat autogestionada i amb els recursos de què disposem, que al final doncs, són molt limitats i no hi ha uns patrocinadors ni unes empreses al darrere, doncs això se'ns fa molt difícil i han estat uns anys d'intentar doncs, surfejar una mica tota aquesta escalada de preus, de replantejar-nos on som i cap on volem anar, molta reflexió, molt relleu generacional, molta gent nova que ha entrat i sobretot, bàsicament, és que tot això, si no fos suficient, ens va caure una pandèmia allà que entitats com la nostra i projectes com aquest doncs ens va fer molt mal i ens vam haver de reinventar, però no va ser gens fàcil. De fet, jo diria que el moment més difícil, sens dubte, va ser quan vam haver d'adaptar tota la Garrinada a un format doncs, pandèmic, amb cadires, distància. Amb distància, amb entrades, i una setmana abans de fer-lo doncs, ens van dir que no era possible i ho vam haver de cancel·lar. I nosaltres havíem fet un esforç immens per poder tirar endavant, encara ni que fos una festa amb reminiscències de Garrinada, amb l'essència, i una setmana abans, després de tots els esforços, després de tota la feinada logística, doncs ens diuen que no hi ha Garrinada. A més, som una gestió que va ser amb l'Ajuntament, va ser molt delicada en aquell moment i crec que haver-nos sabut sobreposar Tot allò diu molt d'aquesta entitat, perquè som joves que al final ho fem voluntàriament, una mica per amor a l'art i perquè ens estimem el poble i la festa, i ens podríem haver desmotivat, i crec que vam aconseguir remuntar-ho i l'any vinent fer una garrinada adaptada pandèmica, però que ja la vam poder tirar endavant. I el millor moment, doncs, jo crec que va ser quan, després d'aquests 2 anys complicadíssims, per fi torna la garrinada, doncs, bàsicament amb tota la seva màxima esplendor, i vam poder tornar-la a gaudir. Va ser un any, a més, crec que molt divertit, amb molta gent nova, molt motivada, amb moltes idees noves, i jo em quedo una mica amb això, doncs, amb aquest esperit de superació i de que al final això, la pandèmia ens va fer molt mal, però hem continuat, hem pensat on volem ser, on volem anar, i crec que també valoro molt que estem en un punt que tots ens sentim bastant còmodes amb la festa. És una festa que tothom ho sap, que hi ha molt debat intern i hi ha molt debat al poble de què ha de ser i què no ha de ser. Nosaltres en som molt conscients, i aquest debat és també a nivell intern, el tenim molt sovint, i crec que ara estem en un punt en el qual tots ens sentim bastant còmodes. No és res fixe, perquè la garrinada evoluciona, però crec que hem trobat un punt força idoni perquè sigui viable econòmicament, per poder apostar per projectes de qualitat, que tothom s'hi senti a gust, i sense que sigui una festa tan massificada com perquè al final la gent del poble no la pugui gaudir, que és una mica el que més ens doldria com a entitat. Crec que estem trobant encara el nostre lloc, òbviament, i en aquest context tan complicat, però crec que hem fet processos de reflexió molt interessants. Em quedo també amb això, amb com ens hem enriquit en aquest sentit.
0: Moltes vegades, quan ho vius des de fora o sense un càrrec, no? Penses que pots fer moltes coses, però la realitat, quan ocupes una presidència d'una entitat, te n'adones que hi ha dificultats administratives, que poder no és tot tan fàcil com ho veus des de fora. Hi ha alguna cosa que, com a presidenta de Garrinada, no hagis pogut fer?
1: És que al final nosaltres...
0: T'han quedat coses en el tinter?
1: Sí que tenim una presidència i una secretaria i una tresoreria, perquè la Generalitat se'ns obliga a fer-ho així, l'administració ens obliga a fer-ho així, però funcionem d'una manera molt transversal. És a dir, no hi ha una presidència en el sentit d'algú que agafa una mica més la veu cantant i decideix cap on vol que vagi l'entitat. Vull dir, m'hi he posat jo, com si podria haver posat qualsevol altre, i sí que hi ha una cosa més a nivell d'execució, de firmar papers, d'estar més al dia a dia amb l'Ajuntament i de fer aquestes qüestions més logístiques, però també per una qüestió administrativa que ha de ser així, però no a nivell executiu i a nivell de presa de decisions. La presidència és indiferent, diguem-ho així. És a dir, no ha estat diferent el rumb de l'entitat quan hi havia l'Eloi, que és qui estava abans i qui em va fer el relleu a mi d'alguna manera, fins a mi, i ara d'endavant. És a dir, no canvia l'entitat, perquè les persones que continuem a dins som les mateixes, simplement canvia nosaltres a nivell intern qui firma, però ens és una mica igual. Per tant, en el sentit del que jo faria, o qualsevol persona de l'entitat que el que faria, no és tant com ho faria des de la posició de presidència, com anteriorment sense ser presidenta. La meva veu i el meu vot era exactament el mateix, i ho continuarà sent mentre estigui a l'entitat, igual que la meva veu i el meu vot com a presidenta és exactament la mateixa que la persona que acaba d'entrar i ha vingut a una reunió només a veure què és el que fem. Per tant, en aquest sentit, no hi ha res que m'hagi quedat pendent, perquè tampoc no m'ho he pres com un projecte a nivell personal, sinó com un projecte grupal. Crec que tots hem fet molt bona feina i la continuem fent, i la continuarem fent independentment de qui firmi. I jo que sé, a nivell personal, doncs ara potser em vull involucrar una mica menys per temps, pel que sigui, però no m'ho prenc com coses que hauria volgut fer i no he pogut fer, perquè totes les decisions es prenen de manera coral.
0: Qui agafa el relleu ara?
1: Ara s'hi han posat ja 3 persones que, com dic, els noms al final són una mica indiferents. Els puc dir, no passa res, no és cap secret, però crec que una mica la gràcia de la garrinada i d'aquest procés de relleu no és qui s'hi posa i qui agafa els 3 noms de la Junta, que ja dic que és un càrrec més a nivell intern i administratiu que no tan executiu, sinó que crec que hi ha hagut com un procés de relleu generacional global, de tota l'entitat, de gent jove que ha entrat del poble, doncs això, que tenen, no ho sé, 19, 20, 21 anys, i que han entrat ara, i que més enllà que estiguin a la Junta o no estiguin a la Junta, tenen moltes idees noves, són molt potents i estan molt motivats, i crec que això és una cosa que s'ha de valorar molt perquè de vegades costa trobar relleu generacional i joves que continuïn volent-se implicar en projectes del poble i pel poble i que a més doncs, és una inversió de temps important i em sembla que parla molt bé de la salut de les entitats i del jovent d'Argentona, que la Garrinada, més enllà del relleu en una junta que és simbòlic, per dir-ho així, hi hagi un relleu coral de tota l'assemblea, de gent nova que va entrant, doncs, que proposen grups que jo potser ara que sóc una de les més grans penso, jo això per generació ja no em toca escoltar-ho, ja no se m'hagués ni tan sols passat pel cap aquest grup i crec que això diu moltíssim i és una gran notícia. I a més una altra cosa que també sí que vull posar molt en valor és que molta de la gent jove que ha entrat són noies superpotents. La Junta en aquest cas, que està formada ara per la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres, doncs són tres dones, cosa que ja dic que al final és simbòlic, perquè la Junta no executa i no té més poder de decisió, però sí que és veritat que la Junta, per coses de la vida, sempre havia estat formada per homes, fins que, en el meu cas, vaig ser la primera presidenta, que al final dic que és igual, però sí que em sembla simbòlic que no deixa de ser una indústria també bastant, i que nosaltres a nivell intern doncs, també passava això, no? Que potser costa que hi hagi dones doncs, que es puguin posar en temes de seguretat, de contractació, perquè és tot molt masculinitzat i, ostres, s'ha de picar pedra. Llavors això sí que em sembla una cosa a reivindicar-ho, i no només pel que fa a la Junta, sinó a l'Assemblea en general. Han entrat, vull dir, nois i noies, però estan entrant dones superpotents, amb moltes idees i que crec que això sí que és molt important, que la seguretat, per exemple, la pugui agafar una dona i et trobes en un món molt masculinitzat, el de la seguretat, i dir, no, les decisions aquí les prenc jo i la responsable en aquest sentit sóc jo i sóc una dona, i sí, i som, i ho fem igual de bé o millor. Llavors, o la contractació, el mateix. Crec que això sí que és una cosa que, més enllà dels noms, que ens és una mica igual, volem posar de manifest i volem celebrar, i crec que parla molt bé del jovent d'aquest poble, la veritat.
0: Molt important que hi hagi relleu, gent jove, no?, que vulgui tirar endavant col·lectius com, o entitats com la Garrinada. Si et sembla, entrem de ple al que passarà aquest estiu, perquè a principis de... Bé, a finals de maig, principis de juny, vau presentar el cartell d'enguany, que porta la firma de la il·lustradora Carla Aledo i que ret homenatge a una figura tan nostra com Domingo, que està a la part central, envoltat d'un cor.
1: Molt cuqui.
0: Com va sorgir aquesta col·laboració amb la Carla i què és el que ens transmet una mica aquest cartell tan colorit i potser una mica diferent al que hem anat veient en els últims anys, no?
1: Sí, és molt diferent, la veritat. Bàsicament vam fer pluja d'idees de noms, el seu sempre havia estat damunt la taula, havia anat apareixent i ens venia de gust a col·laborar amb ella, li vam proposar i així ha anat la cosa, tampoc no té gaire més secret, va haver-hi maig en aquest sentit i sí, érem conscients que faria una cosa com molt diferent, potser es podia veure com una cosa poc garrina, malgrat que sí que tingui aquestes reminiscències, però bé, vam dir endavant a veure què passa i sí, molt Carla Ledesc, no sé si es pot dir així la cosa, que és amb aquests colors.
0: Acceptem.
1: Sí, jo crec que sí. No, llavors ella una mica el que explica és que volia fer com una oda a la llimona, que és l'ingredient principal de la caipirinha, sí. I com un dels actes centrals de la Garrinada, la gran caipirinyada popular, i llavors també es va inspirar com en una postal victoriana, una cosa així com molt cuqui, una declaració d'amor. Ve a ser una declaració d'amor a la llimona i nosaltres com a Garrinada doncs, també declarem el nostre amor a la llimona i a la caipirinyada. Per tant, sí, un cartell que és molt diferent, que és com molt cuqui, molt sorprenent i sí, per aquí ha anat la cosa aquest any.

0: I si mirem l'apartat musical, tenim dos caps de cartell molt potents, com la Ludwig Band, que són aquests que hem anat escoltant, i Maria Jaume, més de propostes urbanes molt actuals, com Hip Horns i Esquerra Mucci, que no sé si ho dic bé.
1: Correcte, correctíssim, Miquel. Mira, jo també ho he hagut...
0: M'estic posant, M'estic posant el rotllo. Ha estat molt complicat confeccionar aquesta graella...
1: Molts mesos de pensar molt i de fer l'encaix i una mica, que al final la nostra idea és que tothom es pugui sentir a gust i representat amb el cartell, llavors tocar molts pals, que hi hagi molts estils, però clar, això tampoc pot ser un poti-poti que baixis i surtis traient fum per les orelles, llavors ha de tenir tot una mica de coherència. Llavors, dins d'aquesta coherència, varietat d'artistes, intentem sempre que hi hagi tanta paritat com sigui possible, perquè també sentim que tenim aquesta responsabilitat. Després, artistes emergents, que creiem que també els hem de cedir espai, però d'altres també més reconeguts i que al final, doncs, potser li agraden a un públic més ampli i més transversal. Llavors acaben sent molts elements que costen d'encaixar, també perquè som una assemblea molt diversa, amb gustos, doncs això, que algú pot escoltar molt Maria Jaume i algú altre pot escoltar molt Esquerra Mucci, llavors trobar aquests punts en comú, sí, és difícil més enllà del que dic i que vull insistir que la indústria, els preus de la indústria cada vegada ens ho posen més difícil a festes com nosaltres, perquè al final hi ha tants festivals ara que, clar, els preus també s'adapten a això i nosaltres no som un festival, reivindiquem que no som un festival i, per tant, tampoc no podem pagar segons quins preus. Llavors, tenint en compte tots aquests elements, doncs confeccionar un cartell és difícil, són molts anys de feina, molts mesos de feina, però hi ha la comissió de contractació, la gent que s'encarrega de la contractació, que fa una feinada brutal i espectacular, pica moltíssimes portes, doncs negociant i una mica doncs trobant aquest encaix, i la veritat és que estem molt orgulloses de com ha quedat. Crec que hi ha noms molt potents, noms molt interessants, propostes que si no coneixeu us sorprendran, i la veritat és que jo a títol personal, però també com a assemblea, estem molt, molt satisfets del cartell d'aquest any. Crec que pot ser una cosa molt xula i estic segura que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs ja, mira, l'he clavat, L'he clavat,
1: l'he clavat.
0: Estava buscant la tornada i l'he clavat. Sant Domingo Forever és la cançó que va presentar al febrer Maria Jaume. Quan la vau agafar, sabia que trauria aquest tema? O...
1: Mira, estava allà la cosa.
0: És que us ha vingut, us ha fet el màrqueting, una mica.
1: O sigui, nosaltres ens feia molta il·lusió portar Maria Jaume i, a més, ja ho teníem damunt la taula i estàvem pràcticament doncs, enllestint el cartell, i llavors va publicar la cançó Sant Domingo Forever i després també el disc que es diu Sant Domingo Forever, i quan vam escoltar aquesta cançó vam pensar, clar, és que no hem pogut encertar més i millor, i crec que pot ser un moment molt màgic doncs sentir Sant Domingo Forever a Sant Domingo, i a més crec que ella també li fa certa il·lusió, doncs això, que les festes del seu poble de Mallorca, el patró també és Sant Domingo, és una mica la festa amb la que ella ha crescut, i ara doncs el Sant Domingo poder portar-lo dalt de l'escenari, i a més el dia que el cantes al poble on també el patró és Sant Domingo, doncs crec que serà un moment molt especial, i no, òbviament no és aquest el motiu pel qual l'hem portat, no és, ha tret un disc que es diu Sant Domingo la portarem, és una cosa que venia d'abans i per això fa encara més il·lusió, perquè ens agrada molt Maria Jaume, tenim moltes ganes que vingui a Argentona, i a sobre hi ha hagut aquest element afegit que crec que és un match absolutament perfecte, i estem encantadíssims, vaja. És increïble.
0: Tinc la curiositat, si obrirà el concert amb Sant Domingo Forever o la guardarà pel final?
1: Mira, jo crec que pot obrir amb Sant Domingo Forever.
0: I acabar-la, no? Vinga, altres noms, Ignorantes, no? Que és l'aposta més local, poder o comarcal, liderat per Miquel Esquerra. Ja saben que es venia a Garrinada... Sí. Aposta segura, podeu.
1: Aposta segura, amb gent també del poble, igual que Hip Horns, que també hi ha algun integrant argentoní, Ignorantes, ja s'ho coneixen bé. De fet, jo recordo una de les meves primeres caipirinyades populars que van ser precisament amb Ignorantes. Al Garrivern han vingut també moltes vegades. Sí. Llavors, ens agrada molt poder comptar amb ells de tant a tant, fan moltíssima festa. L'encaix amb el públic argentoní és impecable, són molt divertits, és un concert on tu passes molt bé, els hem anat a veure moltíssimes vegades. Hi ha també doncs, no, aquest carinyo i aquesta estima personal i admiració. I sí, és veritat, i també hi ha molts interessants integrants de Mataró, que això sempre fa una mica de gràcia, aquest estira i arronsa, però en el fons bueno, és una història d'amor, és una declaració d'amor a la Llimona i també a Ignorantes. Llavors, sí, sí, creiem que aquest any era perfecte i a més en aquesta nit encaixa moltíssim i vaja, és que no, ningú té cap dubte que aquell dia ens ho passarem molt bé.
0: Mm-hmm. I més enllà dels escenaris, les tardes populars són l'ànima de la festa, amb el bàsquet, el sopar de porc a la brasa o la mítica caipirinyada del últim dia. Pels veïns que ens puguin estar escoltant o que recuperin l'entrevista posteriori, hi ha alguna petita sorpresa o novetat en les activitats, en el programa en general?
1: Sí, la caipirinyada té un... Ens fa molta il·lusió això, perquè la caipirinyada, la gran caipirinyada popular aquest any serà amb les que faltaven, que ens les estimem moltíssim també, i que són aquest grup de dones que a més fan versions només de dones.
0: No van anunciar que deixaven la banda?
1: Jo crec que de moment, vaja, continuen i seran el dia 6 i creiem que encaixen moltíssim amb el que busquem a la Gran Caipirinyada Popular, que vaja, que ja fa molts anys que fem la caipirinyada i jo crec que és l'acte, doncs, més estimat per la gent del poble i on no pots faltar. I una mica, doncs, estàvem molt contents de com aquests últims anys havia anat funcionant, també amb la mitjanit, però també creiem que era moment això de renovar una mica les que faltaven. Creiem que són ideals per aquest format, ens ho passarem molt bé i a més farem alguns petits canvis a nivell logístic perquè volem que a tothom pugui passar-s'ho bé amb tranquil·litat. Hi ha molta caipirinha a servir, són moltíssimes hores, volem fer-ho amb calma, volem fer-ho bé i que sigui un moment on no t'hagis d'estressar per si caipirinha amunt, caipirinha avall, samarreta amunt, samarreta avall, poder gaudir també del concert, que no hagis d'estar tota l'estona allà esperant a la barra amb aquella angoixa de quanta gent hi ha aquí,
0: yeah.
1: Sinó que intentarem fer uns petits canvis a nivell logístic, encara que tampoc no serà no hi haurà una nova caipirinyada, però sí que això, volem acabar de polir i perfeccionar.
0: Que sigui una mica més còmode també pel
1: bàsicament
0: públic.
1: Bàsicament la comoditat del públic és el més important per nosaltres i sí, amb les que faltaven, que ens fa moltíssima il·lusió. I més enllà d'això, doncs, òbviament el torneig de bàsquet 3x3 que no pot faltar. Aquest any, a més, estigueu atents perquè hi haurà categories masculines i femenines, que també és una cosa que ens havien demanat molt, sobretot això, perquè a vegades també amb les categories més grans a nivell físic, doncs, també es notava molt i potser a vegades, doncs, són coses que volem polir al final per la comoditat i una mica, doncs, escoltant totes les propostes que ens va fent la gent del poble i la gent que participa de les activitats, doncs intentem escoltar-les i cada any anar perfeccionant i polint coses i per tant estigueu també molt, molt pendents del 3x3. Ja sabeu que les inscripcions us avisarem a través de xarxes socials de quan s'obren i sí, sí, molt contents òbviament de poder començar la garrinada amb el 3x3 de bàsquet, que és un activitat ja mitiquíssima i per això estigueu atents també perquè hem escoltat les propostes que ens havíeu anat fent en aquest sentit i després el sopar popular que no hi pot faltar, que és una garrinada sense sopar popular i jo crec que és dels primers actes que hi vaig anar quan tenia, no sé, 7 anys i hi anava amb la família i continuarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, i amb aquesta tarda popular i que també infantil, que això sí que és una cosa més recent, aquesta tarda popular, però que ja sabeu que ho munta gent del poble i que a més tenen la col·laboració com de molts comerços i fan uns jocs que són increïbles. L'any passat vam al·lucinar amb la de gent que va venir, amb els premis que van repartir,
0: yeah.
1: I és aposta 100% de la garrinada, confiem moltíssim en elles, estem molt agraïts de la feina que estem fent plegats amb la comissió que ens organitza la tarda popular i per tant aquest any hi tornarà com no pot ser d'una altra manera. És una tarda que augurem que tindrà molts èxits durant molts anys i molt recorregut i també amb aquesta tarda infantil una mica, doncs, el que parlàvem del relleu, no? Que els garrins des de ben petits tinguin el seu espai, doncs aquest any amb l'espectacle de sardines al llauna, que en aquest cas aquest espectacle concret és una activitat que organitzem amb l'Ajuntament.
0: Vinga, per anar acabant, queda mes i mig aproximadament per garrinada, una mica els timings fins aleshores. No sé si anireu presentant cosetes, Ventes samarretes, no sé, alguna cosa així a destacar?
1: Sí, exacte, a través de les xarxes socials estigueu molt pendents, perquè ja sabeu que ara el que toca és comptar amb tots els voluntaris i voluntàries que ho fan possible, més de 100 persones, 120, que sense ells doncs tot això no es podria fer. Nosaltres treballem durant l'any, però ara és quan arriba el moment de fer-ho entre tot el poble i tothom qui tingui ganes de participar. Per tant, el formulari de voluntaris, que l'obrirem aviat, ho avisarem tot com sempre a través de les xarxes socials, i agraïm moltíssim, com sempre, la feina de tots aquests voluntaris i voluntàries que ens fan un cop de mà imprescindible, perquè bàsicament sense ells no hi hauria garrinada. Vull dir, nosaltres al final som gent del poble que fem aquesta festa per la gent del poble i amb la gent del poble. Per tant, voluntaris, voluntàries, un any més us necessitem, i entre tots doncs que fem la garrinada per molts anys més.
0: Havia preparat un test ràpid per la junta entrant, però te la faré a tu, és igual.
1: Ai.
0: Una mica un test, test de supervivència pels que entren, si més no. Què és pitjor, que es quedi al poble sense gel a mitja caipirinyada, que plogui el dia 5 just abans de la Ludwig Band, o haver de recollir gots de terra a les 6 del matí amb ressaca?
1: Home, la pluja és... Les altres coses, mira, més o menys es poden salvar. El gel és molt catastròfic. Recollir gots no és el pitjor. El pitjor és netejar-los. Per tant, jo el que diria és que plogui. Que no plogui mai, sisplau, que no plogui. Això és l'únic que demanem.
0: Ara que tenim temps, farem un pacte amb Sant Pere, no?, per aquells 3 dies. I
1: que no plogui, que
0: i
1: no plogui.
0: I enviarem un WhatsApp. Sabem que en Domingo el Gran és el rei de la festa, però si haguessis de triar una cançó d'aquest any per fer-lo ballar a sobre de l'escenari, seria un tema de la Maria Jaume, o el posaríem a fer, no sé, una mica allò, moviments amb Ruïnosa i les Strippers de Rahola?
1: Sí, quan vaig a ballar també pot ser un gran moment. Home, ha de ser, jo crec que el moment de l'any serà sens dubte el Sant Domingo Forever, però jo, a mi, ja a títol personal, Domingo el Gran amb Vaig a ballar, jo ho gravaria per si de cas.
0: Vinga, i quants cafès i quantes hores de son hauran de calcular que els hi costarà 3 dies de festa?
1: L'any sencer. No, de la garrinada no et recuperes fins al 2 d'agost de l'any següent.
0: Hi ha un pla de rescat per l'endemà, el dia 7?
1: Home, hi ha el sushi, de final d'edició, que anem tota l'assemblea a un sushi absolutament rebentats. Es demanen 100 ampolles d'aigua i que entri el sushi, anar fent, i aquí comences a carregar piles, però la garrinada mai surt de tu, eh?
0: Va, i l'última. Imagina que teniu pressupost il·limitat per l'edició de l'any vinent, la del 2027. A quin artista internacional impossible portaríeu a l'escenari d'Argentona? Val a dir noms a l'estil de Rosalia, Bruce Springsteen o Bad Bunny.
1: Mira, és que vaig anar l'altre dia al concert de Bad Bunny i m'ho vaig passar tan bé. És que no el podríem portar perquè respectem molt els veïns, no volem la massificació, però vaig anar a un concert de Bad Bunny. A títol personal, m'ho vaig passar tan bé i vaig ballar tant que...
0: Sí, hi ha gent que ho diu, sí, que...
1: A més, no? Aquesta cosa d'ajuntar un porc amb un conill podria sortir alguna cosa. Mira, alguna cosa curiosa.
0: Marina, moltes gràcies, que vagi molt bé la garrinada d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. 104.6 FM.

Encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i... La vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però... també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força si no es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena. I no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca.
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents, són precioses, i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat! Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera

0: o de una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
1: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases, doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
0: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt,
1: tots tenen el seu encant, és veritat.
0: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm, el recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots Digues. Explicar una miqueta d'aquest conte, però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala, però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han esculat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: A ballar!

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 144 del Maresme Jan. Sigueu tots molt benvinguts. No sé si és una virtut o és un defecte, però sóc del tipus de persona que quan tinc davant un altre que té una manera de pensar diferent a la meva, sempre penso que igual pot tindre raó. Intento reflexionar i posar-me en el seu lloc. I clar, això em porta a donar moltes voltes a les coses. Per què us dic, per què us estic fent aquesta reflexió? Doncs perquè aquesta setmana, que hem quedat embafats de tant de papa, papa per aquí, papa per allà, que primer a Madrid, que després a Barcelona i que per acabar a Canàries, que una miqueta més i no agafa l'avió, però clar, i sempre acompanyat per la seva guàrdia de corps, homes tots ells, sí, doncs les dones són pecat, amb faldilles i vestits d'uniforme, amb colors en funció del seu grau, dins de la comunitat. Són com un exèrcit desfilant, marcant el pas. Tan sols els falta aixecar el braç. Bé, hi ha algun que alguna vegada ho fa, eh? Ells sempre acompanyats de qui està a prop del poder. No de qui està a prop, millor dit, de qui té el poder. Són persones de bé, o almenys així es defineixen. I el que m'ha portat a aquesta reflexió és que es creuen en poder de la veritat absoluta i ens volen convertir a la resta a les seves creences. Bé, una cosa sí que s'ha aconseguit i és que no ja ho estava abans, però aquesta setmana s'ha fet palès que som una colònia espanyola, nois. Per donar la benvinguda a Barcelona, que no és el mateix que Catalunya, han vingut els reis borbons, tot el govern de l'Estat, tots ells asseguts a primera fila, eh? I el president de la Generalitat que els servia els cafès, vull dir, per fer alguna cosa. On estava el respecte al president del nostre país? Per no parlar que cada dos per tres es feien les plegàries i sermons en català, sí, sí, però tot seguit en castellà, que es tenia que traduir. Que per alguna cosa el castellano és l'idioma de l'imperi. Els catalans no ens feia falta, i a l'Antoni Gaudí jo crec que encara menys. Per no dir que el general, un tal Omella, que fins i tot es va atrevir a rebatejar l'insigne arquitecte com Antonio Gaudí. Aquest senyor no sap que els noms no es tradueixen. No us en recordeu d'aquell que va dir que ni en la Xina es traduïa? Doncs bé, doncs no. Però segurament resulta que en castellano dan más Dios. És un acudit, això, eh? Per cert, les víctimes dels abusos sexuals per part de capellans o de monges, tan sols una petita referència i una entrevista amb 6 víctimes escollides, no fos pas que reclamessin justícia. I clar, tan sols em poden demanar si la justícia és divina. I per acabar, la festa de l'espanyolitat. Resulta que dins la Sagrada Família qui manava era la Policia Nacional Espanyola, que és la que nos hemos dado entre todos. Els Mossos guardaven al carrer, que es veu que com que són policia de segona, ja els hi estava bé. I resulta que uns quants cantaires, diuen que a prop de 600 veus, eh? No varen poder cantar el Virolai, doncs els guardians que tenien al voltant, com gossos d'atura, davant la sospita que portaven estelades de la vida d'un dinar 4, pancartes enormes, eh? Doncs, i que al final entonessin el cant dels segadors, que és l'himne oficial del nostre país, eh? Cosa que es veu que el papa de Roma no hagués suportat i hagués malmès la seva santedat. Doncs res, abans d'hora els van treure de la Sagrada Família i els van conduir en un carrer lateral custodiats per policies com si fossin uns delinqüents. Sí, senyor. He començat per dir que aquesta visita ha estat la mostra que deixem de ser un país per ser una colònia. El problema és que som una societat pacífica, manada per una colla de gent benestant que
l'estat actual de les coses ja els està bé. Si així es vivim bé nosaltres, per què ho hem de canviar? Però un dia arribarà que ens aixecarem del sofà i sortirem al carrer a reclamar el que és nostre i llavors no hi haurà ni papa de Roma ni som-som corda.

0: Aquesta sintonia ens diu que és el moment d'encetar la nostra agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que deixi entrar a Doña Virtudes. Doña Virtudes, bona tarda i benvinguda.
1: Bona tarda. Té un sueño hoy.
0: Té molt de sueño. Per què? Que no dormit. Porque,
1: perquè ayer estuve de fiesta en el del riu Sona.
0: La van deixar entrar?
1: Por supuesto, yo estaba en primera fila. Ahí, ahí, la primera. Fantástico.
0: És veritat, la vaig veure a primera fila.
1: Y no me movía de ahí, salí un poco encarcarada. Unos cojincitos no iría bien.
0: ¿Unos qué?
1: Unos cojines para las sillas. No me podía levantar. Porque es que la verdad es que eran buenísimos. Los que pude ver...
0: A la seva edad es normal.
1: Bueno, no es cuestión de edad, es cuestión del culo que te queda hecho polvo con la silla. Pero fantástico, me encantaron. Es que no puedo decir los que vi, porque claro, vine a segunda hora. Fantástico.
0: Això de vine a segunda hora ha quedat molt bé perquè és indefinit.
1: Claro, no saps claro, bé. Es que no me acuerdo la hora que era y que ha quedat muy bien. Es que tengo cierta edad. Ahora, además venía muy adecuada, muy arregladita ayer.
0: Molt bé. Què li sembla? Podem començar l'agenda?
1: Venga, empecemos, jo, porque miedo me da... Porque ahora hacen cantidad de cosas.
0: Llapis i...
1: Yo me lo apunto todo, pero luego me falta tiempo.
0: Doncs vinga, comencem. Demà dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del migdia, al Teatre del Cafè Nou de Mataró, fan Antígona.
1: Oh.
0: És un taller de l'aula de teatre que, diguem-ne, que els nois de 17 a 20 anys representen Antígona. Sota la direcció de la Conxa Millà, autoria de Salvador Espriu, amb la veu de la Natàlia Sallarès i el cos d'Antoni Arteaga, no sé què vol dir això, posa el cos, però no sé res més. I els intèrprets, Karen Castellet Saez, Glòria Cortés Ribas, Vinicio Ferretti, Eric González Pérez, Òscar Guardiola Jiménez, Yasmín Laomiri Danum, Cristian Martínez Rodríguez, Marta Mas Major, Guillem Mollà Molina i Alfons Trabal Aguilera. Ja ho sé, però crec que tota aquesta canalla que fa teatre, que és un taller de teatre, el mínim que se'ls pot fer és llegir el seu nom
1: i tanto.
0: Com intèrprets que són. Continuem. Un cel de plom, una obra de teatre també, demà dissabte, dia 20 de juny, a les 8 del vespre, a l'espai polivalent de Rocafonda Palau, Rocafonda, aquell barri de la Lamine Yamal, sí? Us sona, no? I repeteixen diumenge 21 a les 7 de la tarda, fan Un cel de plom. És un monòleg Cupidó basat en la vida de la Neus Català, supervivent català dels camps nazis i símbol de la resistència antifeixista. Sí que, déu-n'hi-do. Amb dramatúrgia del Josep Maria Miró, basat en el llibre de Carmen Martí, amb direcció de l'Òscar Ribas i interpretació de la Marina Morte. Un monòleg d'una hora i mitja.
1: Madre mía.
0: D'aquesta actriu. Més coses.
1: Cuando he dicho madre mía es porque es una hora y media hablando en un escenario.
0: No es que fuera su madre, no.
1: Es que tener una memoria de caballo, ¿eh?
0: Un monòleg d'una hora i mitja. Un monòleg vol dir que només hi ha un personatge,
1: sí, sí, sí,
0: que ha memoritzat una obra i que durant una hora i mitja està ella sola a l'escenari.
1: I se ha repetido. Se ha repetido esta obra de teatro.
0: Sí.
1: Pues eso es que es muy buena.
0: I aguantar una hora i mitja una persona sola dalt de l'escenari, l'atenció de tot el públic...
1: Sí, sí, sí.
0: I fer-te de que digues, ostres, ja s'ha acabat, i mira el rellotge i diu, ha passat una hora i mitja, i em semblava que havíem començat ara. No ho aconsegueix.
1: No.
0: Va, més coses, anem. Al Teatre del Cafè Nou de Mataró, divendres 26 de juny, això ja és divendres de l'altra setmana, part.
1: Part de què?
0: P-art.
1: De parto?
0: No,
1: P-art. De arte.
0: Ja us explico. Per quan l'any consecutiu... Per quart any consecutiu, al pati del Cafè Nou viurà la festa de final de curs del projecte del bar del Cafè Nou, un espai amb compromís per la restauració sostenible, la inclusió social i la cultura comunitària. El PART és un cabaret social on totes les propostes artístiques hi tenen cabuda i on tothom es convida a celebrar-ho.
1: És xulíssim, hi he estat. Me gusta mucho.
0: Doncs ho recordem, divendres 26 de juny a les 8 del vespre al Teatre del Cafè Nou. I continuem a Mataró. Mataró, aquesta capital que tenim aquí, capital del Maresme. Ells no ho saben, però ho és, eh? Això li agradarà a vostè. Chateau Margaux.
1: Tres divas.
0: No.
1: Ah, no, no és Vinillo, vaya.
0: És música. Diumenge 28 de juny, o sigui, no aquest diumenge, sinó el que ve, el Teatre Monumental de Mataró.
1: Teatre Monumental,
0: posem-nos drets, eh? Sarsuela en un acte amb llibret de José Jackson Beyán i música de Manuel Fernández Caballero, estrenada al Teatre Variedades de Madrid el 5 d'octubre de 1887.
1: Ostres, jo veia, a mi m'encantava.
0: Ara em sembla que ve.
1: No pude ir ese día. Pero a mí la zarzuela es que me encanta, me he pasado parte de mi vida escuchando zarzuela.
0: Y parte de mi vida comiendo zarzuela.
1: También, o sea, las dos cosas.
0: Doncs mira, tres sopranos deleiten el públic amb fragments d'òpera sarsueles o napolitanes com O Sole Mio, Torna Sorrento, Finiculi Finicula, La Generala, La Tempranica, entre moltes d'altres. Són...
1: Què recuerdos, Dios?
0: La Cristina Escolar, soprano, la Núria Lama, soprano, l'Alicia Ferrer, soprano, també, són tres sopranos. Marc Calvo, primer actor, Albert Estengre, actor també, i la Marga Miralles, actriu. Música de l'orquestra de l'ensemble, direcció musical del Xavier Dols.
1: L'orquestra també? Pues esto hay que ir a verlo, ¿eh?
0: Preu. Entrada general, 24 euros. 22 euros per persones jubilades i socis del foment.
1: Mira que majos, ¿ves?
0: I 12 euros per persones amb minusvalia.
1: Bueno, yo mira, un poquito tonta soy.
0: No diu quina minusvalia.
1: Un poquito tonta, ¿eh?
0: I infants fins a 12 anys. Més coses, vinga. I sortim de... Bueno, continuem a Mataró, però sortim del Monumental i ens anem una miqueta més avall a l'Ateneu, a la Fundació Iluro, que es fan estacions. Música. Música amb Carlos Bianchini i la Camerata Internacional de Barcelona. Diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda, doncs, a l'Ateneu. Sí? Preu, 19 euros. Bona música.
1: És bona música, pues bona nada. Música. A los músicos tienen que cobrar.
0: Clar.
1: Claro.
0: Clar. L'Ateneu, per aquells que no siguin de Mataró i vulguin anar-hi, està al carrer 9, número 11, sí, el Foment Maturní. D'acord? Ja ho sabeu? Doncs vinga. Sortim de Mataró i ens anem una miqueta més avall, a Premià de Mar. Demà dissabte, dia 20 de juny, a 6:45 de la tarda, recital de dansa, La Flama que viu amb tu. Està bé, no?
1: A mi m'agrada molt el ballet.
0: Perquè vostè és d'aquelles persones que diu, jo fa anys que la ballo, no?
1: També, fa anys que la ballo.
0: S'han de comprar entrades, no em diuen el preu, però bueno.
1: A veces susto muerte, no sé, ¿eh? No te puedes fiar mucho.
0: Doncs, com us hem dit, demà dissabte, dia 20 de juny, a 6:45, a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar. És la mostra de dansa per part de totes les alumnes de l'escola, de dansa de Premià, sota la direcció de
1: Teresa Maria. Teresa Maria és, no lo pone.
0: No, Teresa Maria, no.
1: Sí, una escuela de dansa muy, muy buena.
0: No ho sé, doncs no ho diu. No ho diu. Vinga, i de Premià, pugem cap a Arenys de Mar. Diumenge, dia 21 de juny, visita guiada a Arenys i els americanos.
1: Hola, hi ha americanos en Arenys?
0: Sí, home. Bueno, són els que van fer la fortuna a les Amèriques. Un recorregut per la història d'algun dels americanos arenyencs més il·lustres, amb les seves llums i ombres. Tots... Aquella època, tots aquests que van anar a fer les Amèriques i van fer calarons tenen llums i ombres. Alguns més llums i altres moltes més ombres.
1: Sí, sí, sí.
0: Visitarem els edificis més emblemàtics, destacant la seva vinculació amb la vila i la seva intensa activitat nàutica. L'Ajuntament d'Arenys de Mar reserva el dret d'anul·lar l'activitat en cas de pluja o per causes alienes a l'organització. Doncs, mireu, cal inscripció prèvia i té un preu de 5 euros per persona, 4 euros als infants de 8 a 16 i majors de 65 anys.
1: Oiga, esto de, las, de lo previo es un aburrimiento.
0: Sí, per això, cita prèvia, no hi ha...
1: És horroroso.
0: S'ha posat de moda.
1: Ja no, no puedes ir a los sitios así de ímpetu. Digo, ay, mira, me voy a ir aquí o me voy a ir allá.
2: Hi ha moments que potser sí que és procedent, però...
1: Claro, és clar, un rotllo.
2: Si, saps, si, per exemple, a Barcelona, grups, diguem, anar a veure una activitat, un museu o una passejada per d'això, no pots anar amb més grups de 20. Clar, llavors, si se t'apunta molta gent, o has de fer dos torns, o algú es queda fora.
0: Ja, però llavors és que sempre diem, hi ha d'haver llibertat d'expressió, llibertat de reunió.
1: Doncs però això
0: aporta, hi ha d'haver llibertat d'anar als llocs.
1: Pero también eso aporta, sí. Porque yo me he encontrado en casos, yo soy muy así, ¿no? Yo frego platos y me inspiro. ¡Ay, que me voy a tal sitio! Sí, sí, es un peligro, por eso lo pongo en el lavavajillas. Y, sí. Y me marché a Barcelona a los estudios Ideal, porque a mí esto de las gafitas, ¿cómo se llama? La realidad virtual es una pasada, es increíble. Eso lo tenía yo que probar. Bueno, pues yo iba sola. Y digo, bueno, no, es que no puedo entrar porque tal, digo, oye, que vengo de la Quincagua casi. No, a ver, una persona, luego...
0: Perquè no els va explicar que vostè venia de Can Massuet, perquè no. Si els arriba a explicar-lo, li deixen passar.
1: Hombre, me dejan entrar, vamos, menudo correros. Pero una persona se dice, somos 20, ¿no? Pero una persona... Y no hubo manera, mala, a pasear por el Poble Nou, que es muy majo.
0: Bueno, vinga, va, acabem. D'Arenys ens anem a Canet de Mar perquè dissabte dia 20 a les 6 de la tarda es celebra el Ball de Morratxes.
1: ¿Cómo? ¿De borratxes?
0: No, Morratxes.
1: Ai, Morratxes. I què és això? No ho coneixo.
0: Ho explicarem. A la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner té una durada d'una hora, o sigui que això hem dit que comença a les 6, amb una hora ho tenim pentinat. El Ball de Morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que malauradament aquesta dansa es va perdre, però de manera irreparable, no. En Xavier Mas i en Sergi Alcalde ens parlaran de l'arrelament d'aquest ball al nostre poble i ens donarà un context històric.
1: Ah, i no ballaran?
0: Sap el que és una morratxa?
1: No.
0: No. A veure, com li explicaria? És com un canti gros. Hi ha la geganta de Sant Pol, porta al braç penjat un canti que a mesura que va ballant va escampant per la gent aigua amb colònia.
1: Oh.
0: I això és un ball de morratxa.
1: Anda, mira, oye...
0: Cada dia se donarà una agonia.
1: Oi, sí, no l'havia oïda nunca, eh? Mira que soy curiosa, jo, eh?
0: Curiosa, sí. No li pot negar això. Més coses. Estem a Canet i no ens movem de dissabte, dia 20, a les 8 del vespre, l'auca del senyor Pere.
1: Ah, no del senyor Ramon?
0: Esteve. Seria el senyor Esteve.
1: Ah, el senyor Esteve.
0: Pues vostè li sonava algun senyor, però no
1: sí,
0: era
1: sí.
0: Aquest. No l'hem encertat, eh?
1: Ui, no és mi dia,
0: és un monòleg, és un monòleg del Joan Pera per riure i emocionar-se a la sala Odeon de Canet de Mar, que està a la plaça 1 d'octubre. Té una durada de 70 minuts i té un preu de 25 euros per veure el Joan Pera.
1: Home, val la pena veure el Joan Pera.
0: I més coses, vinga. 23 de juny.
1: Oh, Berbenica.
0: Revella de Sant Joan i arribada de la Flama del Canigó. La Flama del Canigó és una tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc als Països Catalans cada any entre el 22 i el 23 de juny. S'inicia amb la recollida de la vella flama que es manté encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà, per ser portada al peu del massís i renovada al cim del Canigó. Culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan, allà on es puguin fer fogueres, eh? Portada per voluntaris i que es reparteix per tot el país. La flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. El seu origen és que el Canigó és una de les muntanyes amb més simbolisme dels Pirineus catalans. L'any 1955, Francesc Pujada, vilatà d'Arles de Tec, al Vallespí, mogut pel seu entusiasme pel massís i inspirant-se en el poema èpic de Jacint Verdaguer, el Canigó, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert, d'aquí, de Dosrius, i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. L'any, el 1963, Pujada i Joan Anglesís, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim per encendre les fogueres dels pobles d'aquella comarca. A partir d'aquí es van estenent i avui dia es baixen per diferents comarques. Dosrius som un dels pobles que rep la flama del Canigó, es llegeix el manifest i llavors d'aquí es reparteix el foc a tots els pobles del Maresme que pugen a buscar la flama aquí.
1: Oi, és molt maco, la història. Oh, que maco.
2: Història, simbolisme, hi ha de tot.
0: Són fets històrics perquè van passar fa el 1955 i de més.
1: I si plou, com ho fan?
0: Pues cap problema, es porta...
1: A paraigües.
0: Es porten amb uns...
2: Com la torxa olímpica, diguem, que la porten tapada.
0: Com uns quinquers, tapats, i no passa res.
1: Ah, jo me pensava que anava com
0: els Jocs Olímpics. Els catalans, encara que plogui, encara que faci sol, ho portem tots a terme. Què cony? Serà paraigua. Doncs res, fins aquí la...
1: Molt maco, m'ha agradat.
0: Ens hem descuidat d'una cosa que us en parlarem després, i és que després vindran a parlar-nos que ja fan uns tallers per fer vermut.
1: Oi.
0: Que és l'orgàsmic per un de Reus que fer un taller, que es faci un taller al teu poble per fer vermut.
1: Home, jo és que he vist tallers de tots, però de vermut no.
0: Doncs ara venen i ens en parlaran d'això.
1: Rico, rico.
0: Perfecte, fins aquí.

0: Bé, avui en l'espai de l'entrevista tenim dues dones que ens venen a parlar d'una cosa que, ara us ho dic, amunt de Reus, amunt nascut a Reus, que li vinguin a explicar de com fer vermut, és d'aquelles coses que dius, ostres tu, no me n'aniré a dormir cap dia que no hagi pres una cosa nova. I per parlar de fer vermut, tenim a dues persones. Una ja la coneixeu de sobres, és la Rosa Galí, la nostra especialista en herbes, herbetes, bolets i coses d'aquestes. Com a representant...
1: I de Champanet, que està de muerte.
0: A Doña Virtudes, el Champanet, va veure un dia fa anys...
1: Sí, té una memòria.
0: Doncs avui ve com a representant de l'Associació de Dones de Dosrius, que ve acompanyada de la Dolors Lluís, que és la culpable... que ens ensenyarà a fer vermut.
2: Exacte.
0: Bona tarda i benvinguts.
1: Blanco també?
3: El vermut es pot fer blanc, negre o rosat.
1: Ah, però la base és la mateixa?
3: La base és la mateixa.
1: Ah, oh, no. O sigui, que és colorante, que te crio.
3: No. La base, aviam. La base jo entenc que és el tema dels botànics, eh? Pots fer servir el vi blanc, el vi negre o el vi rosat. Sí. Això ja va a gustos.
1: Vale. És que a mi m'agrada el blanc.
3: A gusto o a tendències, eh?
1: Vale.
0: Comencem pel principi. Per què l'Associació de Dones fa un taller per fer vermut a Dosrius, que no és terra de vermut?
2: Home, però és terra d'herbes.
0: Sí, no, això sí.
2: Doncs, llavors nosaltres collim o busquem les herbes que hi ha en el nostre entorn i les que no, doncs, evidentment, les hem d'anar a buscar a l'herbolari.
0: I si no a les aceres davant de casa,
3: no es poden agafar les aceres de davant de casa. Perquè hi passen els cotxes i estan contaminats. No.
0: Vale.
2: En canvi, doncs, a casa de la Dolors, que és la casa del gínjol, té un magnífic jardí en la que les herbes que ella no troba al bosc les té plantades a casa seva i per això podem fer aquest vermut. Nosaltres fèiem habitualment ratafia. Però la Dolors va dir, què coi tanta ratafia?
0: Perquè per ara per Sant Joan tothom fa ratafia, és veritat.
2: Doncs fem el vermut, que és una cosa molt nostra, que els de Reus ens han explicat, o ens han acostumat a prendre el vermut.
1: Aquí, evidentment, les lances vuelen.
2: Ja veureu, ara la Dolors us explica una mica la història del vermut i la composició que té, perquè si us voleu atrevir, ho feu a casa vostra també.
0: Dolors, què és això de la Casa del Gínjol?
3: La Casa del Gínjol és un espai de plantes medicinals, totes són absolutament medicinals, hi ha quasi unes 300 varietats de plantes, on pots descobrir tots els tipus de lavanda, perquè no totes les lavandes tenen les mateixes propietats, tenen unes propietats similars, però cadascú després tenen unes propietats completament diferents. De romanins, com per exemple el romaní també té tres tipus de quimiotips, això és més llarg d'explicar, però així la gent entén i descobreix plantes noves també.
0: Molt bé. Doncs va, anem al tema que és, a mi em teniu intrigat. Com fem vermut?
3: Val, jo començaré pel seu antecessor. El seu antecessor va ser l'Hipòcrates, que com sabeu era un metge de l'antiga Grècia. Antigament, a l'època grega, romana, a Egipte, el vi que feien, per lo que hem llegit, perquè no l'hem pogut provar, es veu que era molt dolent. Quasi avinagrat.
0: Gairebé agra.
1: Com mi pueblo.
3: Quasi avinagrat. Aleshores, el que feien era posar herbes per intentar camuflar una mica aquest sabor. La gent rica sí que podia posar herbes, però també podia posar-hi mel. Per què la gent humil no podia fer-ho? Perquè la mel en aquella època era molt cara. Val? La composició d'aquest vi de l'Hipocràtic és el donzell, que és l'Artemis absentium, i el dictam, dictamus albus. Sempre s'ha de dir el nom de la planta i després en llatí, perquè com bé sabeu, a cada lloc, inclús a cada poble, el nom de la planta pot canviar.
0: Canvien, sí, sí.
3: I llavors aquí podem tindre un problema, perquè les plantes tenen uns principis actius molt potents. Aquestes plantes servien, eren molt diurètiques. Aquí va quedar la cosa. I aleshores, cap al 1786, Antonio Benedetto, que era de Turín, va fer el que ara coneixem pel vermut. Que la base principal sempre és el donzell, o sigui, l'Artemis absentium. És com la ratafia. La ratafia, quina és la base principal? La nou. Si no hi ha nou verda, no hi ha ratafia. I a partir d'aquí es juga amb molts botànics, perquè ells ho diuen així. Després, la paraula vermut ve de wermut, que és alemany. I això a mi em va sobtar. I vaig pensar, que estrany, perquè com un italià li posa aquest nom. Llavors vaig consultar el mapa del 1786, més o menys, posava 1790 o més o menys, d'aquestes èpoques. Com bé sabeu, Itàlia en aquella època no estava consolidada com a país. Llavors tot eren comarques i a vegades inclús en mig any, un any, l'orografia del mapa d'Europa canviava perquè hi havia una escabetxina de reis o hi havia casaments i de cop i volta o desapareixia una cosa o es feia molt més grossa. Llavors en aquella època Torí estava molt enganxada a lo que és Suïssa, Alemanya i França. Llavors jo dedueixo que hi havia un popurri de llengües. Es parlava un xapú real, com dirien els castellans, saps? Llavors, per això, arrel d'això, el nom de wermut, de vermut, val? Després, hi ha infinitat de formulacions. Tot depèn de la zona. És com la ratafia. Us ho comparo amb la ratafia perquè així m'entengueu. Base principal, donzell, impepinable. I a partir d'aquí pots jugar amb les plantes que tens al voltant. Val? Nosaltres jugarem amb unes plantes que després us llegiré, que ho tenim al jardí, i les espècies no, perquè espècies nosaltres aquí no en tenim, com bé sabeu venen de Ceilán i bastantes venen del tròpic. Val? Després, com es caracteritza un vermut? El vermut és dolç, amarg i té al voltant de 15 a 18 graus, si no, no és vermut. Vale?
0: Ara n'hi ha de vermut zero, sense el qual.
3: Bueno,
0: això, és vermut?
3: No, jo diria, no, per què t'ho dic? És molt important. O sigui, l'extracció alcohòlica amb les plantes, pels seus principis actius, ha de ser l'alcohol. En aquest cas, ojo, hi ha extraccions amb aigua, amb oli, amb glicerina líquida, etc etc. Si tu no hi poses alcohol, tu no pots fer una extracció. I si realment hi posen infusió, perquè jo desconec, dedueixo que han fet una infusió o decocció. Decocció es fa quan la planta és dura o quan hi ha rels o quan hi ha llavors per poder extraure els principis actius, ho deuen barrejar amb la sidra. Però llavors el problema que hi ha aquí és el tema de la conservació. El tema de la conservació química. Hauria de ser química pura. Química. I aquí jo ja no hi entro.
1: A mi m'agrada molt el vermut. Oh. Ara, marea, eh?
3: Ah, sí, una mica. Bueno, n'has de prendre en
1: compte. Però està rebuint.
3: Home, si fas una mica d'oliveta, una mica de
1: patatones,
3: una mica d'acompanyament, això ajuda, eh?
0: A partir del tercer got és quan...
3: Bueno, nosaltres a partir del segon got ja vam sortir contentes, eh?
1: Jo tinc unes navidades úniques, un any.
3: Ja vam sortir contentes, eh?
0: A veure, i llavors...
1: És bueno para salud reír.
0: Una cosa que no hem dit. Aquest taller es fa el proper dissabte, dia 20.
3: Dia 20.
0: Encara hi ha places?
2: No, el tenim ja. Ahir es van omplir totes les places. Tenim gent amb llista d'espera, perquè ha sigut un èxit, i ens estem plantejant potser tornar-lo a repetir. O sigui, veurem si fem el cupo per poder ser... més persones i més endavant, perquè això és atemporal, així com la ratafia sí que s'ha de fer ara, que és quan les anous són verdes, encara que si les anous es congelen, l'altre dia l'Esteve Pedra em va dir que feia ratafia tot l'any perquè congelava les anous verdes. Però bé, no seria el cas. El vermut sí que el podem fer quan sigui, perquè a més el temps de maceració és molt més curt, per tant, es repetirem segurament un taller més endavant.
0: I ja ho sabeu, heu de fer com Hisenda, amb cita prèvia.
1: Ai, cuánto borracho suelto, ¿no? Yo, es una cosa que me gusta, bueno, yo prefiero coger y me lo bebo, ¿no? Pero, ¿qué hierba se le pone?
0: Ara,
1: es que me interesa.
3: Anem a la composició, val? El 80% és vi, el que parlàvem abans. Pot ser blanc, pot ser rosat o pot ser negre. Tot depèn, també depèn dels gustos i depèn de les zones, val? Perquè a França, per exemple, que això no ho havia dit, els hi agrada molt el vermut sec. aquí a la península Ibèrica, Catalunya i Espanya, els agrada molt el vi dolç, ai, el vermut dolç. I en canvi, a Itàlia els agrada molt amarg. D'aquí també neix el vermut a Itàlia, perquè a ells els agrada molt la beguda amarga. La beguda amarga és, va molt, és hepàtica, va molt bé per tot el sistema hepàtic, d'acord?
0: I l'aconsegueixen fer amarga amb carxofa, no?
3: No, l'aconsegueixen fer amarga amb el donzell.
0: Amb el donzell.
3: Per això la base principal del vermut és el donzell, perquè amargueja.
0: Molt bé, vinga. Va.
3: Aviam, anem per la composició. El 80% és, tornem-hi, vi blanc, negre, rosat, sec, d'acord? Després hi ha una part petita d'alcohol, que és on es fa l'extracció, que pot ser vodka. Jo personalment prefereixo vodka o alcohol de 96 via interna. Alcohol de 96 via interna, hi ha gent que diu que està prohibida aquí, no està prohibida perquè es pot comprar, que algú té, la podeu comprar a Badalona, que són uns químics de tota la vida.
0: Una drogueria.
3: Una drogueria de tota la vida, però és caríssim. Jo el compro a Andorra. Aquí l'alcohol de 96 via interna. Via interna vol dir que es pot beure, eh?
0: Alimentari.
3: Alimentari. Clar, nosaltres parlem sempre així. Aquí et pot arribar a costar, em sembla que em va dir una companya l'altre dia, 25 euros el litro. Jo el compro a Andorra a 3 i pico, 4. O sigui, imagina la diferència, bestial. El que passa és que si has d'anar allà, només pots agafar 2 litros per adult. Jo sempre agafo més, eh? M'arrisco a que els verds, o sigui, la Guàrdia Civil em pari.
1: Ai, que moment, me detengan, que me detengan. Jo també soy d'esas.
3: De moment no m'ha passat mai, o sigui que... Bueno, llavors, però, parlant de l'alcohol, preferentment vodka i alcohol de 96, per què? Perquè és neutre. Val? Podeu posar conyac, podeu posar ginebra, però llavors ja li canvieu el gust.
0: Deixarà gust.
3: Clar, però igual hi ha algú que diu, és que a mi m'agrada molt la ginebra, doncs fes-ho amb ginebra. Cadascú aquí... I després, sucre. Jo sempre aconsello l'almíbar perquè es dilueix molt més, molt millor amb el vi. Si poses sucre directament, li costa bastant més. Sucre blanc, moreno, el d'abans, panela, de remolatge. El de remolatge no l'aconsello perquè el fan amb, el tracten amb químics. Sucre, com deies la Rosa, abans?
2: Caramel.
3: Caramel, pots fer servir el que vulguis. Jo torno al mateix, faig servir el sucre blanc, no és que sigui el millor a nivell, perquè també té un tractament, però és que també és neutre, val? I llavors jo prefereixo que beure i notar el sabor de les plantes que hi hem posat, val? Anem a la part botànica. La part botànica es diu botànicos. Ells els diuen los botànicos, no diuen les plantes medicinales ni les espècies. Quan es parla de vermut, diuen la parte líquida i la parte de botànicos. Aleshores, està dividit en una part floral, una cítrica, una herbàcia, una de fruita i una especiada. D'acord? A la part floral, com us he dit abans, amb la ratafia, a casa hi ha orenga florit, preciós, tenim buixac, calèndula, i tenim angèlica, en aquest cas tenim llavors, que bueno, com que els seus principis actius són molt potents, li donarà molt més sabor. Les notes que li dona l'orenga són de frescor mediterrània. Del buixac són matisos herbals i les llavors d'angèlica li donen un toc d'àpid. Després la part cítrica, es fa servir sempre la pell de llimona i de la taronja. Si la taronja és amarga, molt millor, perquè li dona aquest, també un altre puntet d'amargor, d'acord? I li dona aquest frescor i equilibra l'amargor. A la part herbàcia, donzell, arrel de genciana. L'arrel de genciana també amargueja molt i a més és persistent aquest amargor. Per tant, s'ha de posar, i haurem de posar, Rosa, una punteta de res. Maria Lluïsa, també la tenim a casa i ara està florida, està preciosa, i dona un toc herbal i cítric. Menta, que li dona frescor, el poniol, que és balsàmic, i la sejolida, que li dona aquest to rústic. La sejolida té, a mi em recorda molt a vegades quan la bec el te de roca, perquè té gust a terra, saps? És potentíssima, saps? Després, la part de fruita, li posarem ginebró, que té, li dona un toc de fusta, li posarem la taronja, que aprofitarem la que hem pelat, li posarem aquesta taronja, i jo li deia a la Rosa, doncs, la poma, que a mi la poma sempre m'ha sarada, sempre m'ha agradat molt, val? I aquestes fruites equilibraran la dolçor i l'amargor. La part especiada, aquí sí que no la tenim i hem de comprar fora. Cardomom, que el cardomom a mi és...
1: A mi m'agrada molt.
3: És molt perfumat, sí. Val? I li dona una dolçor subtil. L'anís és molt balsàmic. El clavell d'espècie, que per qui no ho sàpiga, en català es diu així i és el clau,
1: anda,
3: que tothom li diu clau. Vale.
0: És un clavell d'espècie.
3: Clavell d'espècie. És, com que vaig estudiar el Gremi d'Herbolaris, perquè jo les meves diplomatures, aquí com bé sabeu, aquest país, els que tenim diplomatures en herbes no ens serveixen per res. Si anéssim a Alemanya ja seria una altra cosa.
1: Sí.
0: Però... I si fóssim un altre temps...
1: I això que és la base de la...
3: Bueno, sí, no? Això...
1: Pues mira. És la base de la medicina.
3: Ja, això ja ho sabem, però així estan les coses i dubto que canvien. Les farmacèutiques tenen molt de poder.
1: Ai, sí.
3: Continuem, la nou moscada, que accentua aquesta dolçor, i el coriandre, que li dona un to cítric i floral. O sigui, com veieu, les parts són aquestes, eh? Part floral, part cítrica, part herbàcia, part de fruita i part especiada. Ha d'haver-hi aquestes parts, però sempre, principalment, tornem a repetir el donzell, que és l'Artemisa absentium.
0: I llavors, igual que passa amb la ratafia, això ho heu de...
3: S'ha de macerar.
0: Macerar un temps.
3: Nosaltres el que farem serà, perquè com que fem un taller i la gent s'ha d'emportar la beguda, perquè hi ha també diversos tipus de maceracions amb el vermut, hi ha gent que inclús, però això ja és... fermentadors experimentats que després deuen vendre el seu vermut a no sé quin preu, perquè és brutal. Posen cada peça, cada planta o cada llavor amb un pot diferent, amb diferents tipus de graduació, que això és un altre tema. Les fitoextraccions amb alcohol, amb oli, són molt diferents. Vull dir, amb escorça s'han de fer amb una extracció d'un 96, per exemple, amb el donzell jo li faria una extracció d'un 70, però tot això ja és molt més complicat. Però nosaltres el que farem serà barrejar el vodka o qui porti l'alcohol de 96 amb el vi directament, perquè ja té prou poder per poder extreure. Màxim de dies, de 10 a 13 màxim, perquè si no el perfuma massa. A mi m'agrada, jo el deixo més, eh? Però llavors és qüestió, quan una persona ja aprèn a fer això, a partir d'aquí ella ja pot anar jugant.
0: Amb el seu,
3: o ell,
0: amb el seu gust.
3: Exacte, ja pot anar jugant amb el seu gust. També li pot posar escorça de canyella, aquí, però molt poqueta, perquè la canyella és molt perfumada. Llavors, si veus el vermut, igual només trobes aquella olor, val?
1: Madre mía, cada vez que me tome un vermut, lo que... Madre mía, los componentes que tiene la canyella.
3: Bueno, a ver, el tema está en estas fábricas de martinis, porque piensa una cosa, el vermut que nosaltres farem i el vermut que es fa casolà no és el mateix vermut que tu et prendràs en un bar. Et recordarà aquell vermut. Però el que tu prendràs o el que tu faràs a casa amb les dones de l'associació de Dosrius és l'autèntic vermut.
1: Ah, tendréis, cuando lo tengáis, invitarme, yo voy a la cata. Yo traigo berberechos.
3: Vale, i una altra cosa i per finalitzar, important, contraindicacions. Sempre una planta té uns principis actius molt potents i s'ha de tindre molt al tanto les contraindicacions d'aquesta planta. Si una persona pren medicaments, si una persona té problemes digestius, de ronyons, càncer, mil coses, sempre consultar el metge abans de prendre qualsevol tipus d'herba, ni que sigui una camamilla.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: I, bueno, i perdó, una altra cosa, aquest vi... Aquest, com sabeu, els alcohòlics no el poden vendre, les senyores embarassades tampoc, nens i infants evidentment no, i epilèptics, perquè el donzell és molt potent.
0: Jubilat, sí.
3: Sí, però també si preneu algun medicament heu d'anar al metge.
1: Jo me desjubilo.
3: Heu d'anar al metge a preguntar-li si li podeu. Suposo que el metge et dirà, bueno, si prens una micona no crec que passi res.
0: Jo crec que, com deia Maria Virtudes, el vermut amb unes olivetes d'alguna cosa per picar.
3: Home, això estaria bé.
0: Entra en la
3: fava. Si tu vols vindre a fer una cata, tu portes el que és el pica-pica.
1: Vale, sí, sí.
3: I llavors nosaltres et regalarem un botet de vermut.
0: Molt bé, doncs res, repetir. dissabte, dia 20, a partir de...
3: Les 9,
0: no? I el taller és de 9 a 1.
2: Sí, més o menys.
3: Igual no fa.
0: Aproximadament. A la casa del Gínjol, que està...
3: A Can Masuet.
0: A Can Masuet. Doncs pujant, pugeu a Can Masuet, i si això poseu en el navegador de la casa del Gínjol, us hi porta.
3: No sé si els hi posaria, però Caldetes 3.
0: Carrer Caldetes, número 3.
2: I si no, a l'Instagram de l'Associació de Dones de Dosrius, Instagram és Associació Dones Dosrius, trobareu la informació.
0: I com que resulta que ja teniu el cupo fet...
2: Exacte, esteu al cas...
0: I heu de demanar cita prèvia, estigueu al cas quan obri la propera convocatòria.
2: Exacte, exacte.
1: Pues és que és emocionant, eh? Si hagáis una activitat i esteu a tope, això és molt important.
0: Soltau.
3: I lo mejor es que nos lo pasamos pipa.
1: Encima, es que vamos.
0: Una cosa que no hem dit, això té un petit preu.
2: Sí, per les associades són 5 euros i els que no estan associats 10 euros.
0: Sí, que igual,
2: heu de portar igual. Vosaltres el vi i l'alcohol, però tot el que és la,
0: I una,
2: i una les
0: botella,
2: herbes...
0: I una botella de vidre, no?
3: I una botella de vidre d'una capacitat de 1.200 mil·lilitres, 1.400 per poder ficar el vi.

0: les he catat.
1: Algunes.
0: Muy
2: algunes,
0: buenas.
2: No totes.
0: No totes.
3: No, però bé. Aquest any hi ha un parell de novetats o sí, tres novetats molt xules.
0: Sí.
2: Doncs res.
0: Nines, apuntaros.
2: Dolors Lluís, moltes gràcies per compartir aquí al Mar Esmejant, Rosa Galí.
1: Fins la propera.
2: Fins la, bueno, fins ja fins la...
0: Sí, ara nos vamos de vacaciones.
1: Sí, a la tardor.
2: Fins a la tardor, fins a la tardor, que llavors tornem a reprendre el món dels bolets, no?
1: No, home, depèn. Al setembre, com no me'n vagi cap al Pirineu, serà difícil.
3: Pirineu,
1: però si no,
3: tampoc, ja.
1: Tampoc, ja. Bé. Bueno, doncs continuarem...
2: El canvi climàtic ha fet anar pujant...
1: Que continuaríem amb els
3: pèls. No, el Pirineu, jo com pujo? Es pujo a l'estiu cada any al Pirineu, primer perquè la família de mon pare és de Castellà de Nuc. I bueno, jo m'he criat mig allà i mig a l'Empordà. Jo, les meves famílies són de dalt, totes.
2: El bo és el Maresme, ho saps?
3: Bueno, jo he acabat al Maresme. Jo he acabat, però sempre hi vaig, sempre. Bueno, a l'estiu i més temps, eh? Doncs allà els bolets comencen a partir de finals, si ha plogut, a finals d'agost ja pots trobar alguna coseta. Rossinyolets, algun cep,
1: sí,
3: saps?
1: Sí, sí.
3: Aquí
2: al Maresmejant parlem molt de bolets. No en tastem mai,
0: no,
2: però en parlem molt.
3: A mi m'encanta, jo també
0: soc la taia. Mucho hablar, pero nadie nos trae nada. Tú sí, Rosa, tú sí, pero yo hablo por el Carlos Parera.
3: No sabeu,
0: que mucha manera, pero nada de error.
3: Les propietats que porten els bolets, que això és un tema...
1: Mira, doncs no n'he parlat mai, de les propietats.
3: No tenim ni idea de lo bons que són per la salut.
2: Sí, sobretot aquells que tenen els piquets blancs.
3: L'altre dia em va dir una noia que si treies no sé què te'l menjaves. Dic, mira, si te'l menges tu, però jo passo, saps?
2: Molt bé. Doncs fins la propera, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.
3: Adéu.

Després d'haver pres com es fa el vermut, tenim una nova entrega del Jordi Albert i del Ramon Reyes, que com sempre venen acompanyats dels seus Muppets, però això sempre en veu alta.

0: és un dia qualsevol en un bar del barri, on com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Bueno, Tito, què fem avui per no avorrir-nos?
2: Escolta, que ja han tornat les vacances, eh? I ara el Paco tanca el bar i ja em diràs què cony farem tot el matí.
1: Ostres, no fotis, no me'n recordava, tu. Doncs ja ens tocarà fer altre cop de guarderia mòbil.
2: Bueno, bueno, sempre estàs a temps a posar-hi alguna excusa.
1: Pues sí. I si aprofitem avui que encara podem anar al cinema? Que ara ja fa molt de temps que no hem anat.
2: I tant que fa temps. L'últim cop crec que era una pel·lícula d'en Tarzan.
1: Apa, tu també.
2: Escolta, per mi ja hi pots comptar.
1: Bueno, Tito, per fi tornarem a veure el cinema a una pantalla gran.
2: Ramon, segur que la dona no s'enfadarà.
1: No, home, no. Mira, li he dit si volia venir al cinema a veure aquesta pel·lícula de l'Avatar tan famosa. I m'ha dit que no, que aquells bitxos els hi donaven molta por. Anem, anem. Així que aquí estem, en aquest gran cinema ple de llumetes i cartells els dos sols.
2: Ja, però mira quina cua per entrar, tu.
1: Cony, qui ens ho havia de dir a la nostra edat fent cua com si regalessin alguna cosa?

0: Això no és una cua. Això és una peregrinació.
1: I tots drets. Ja comencem malament, eh?
0: Mira, Tito, aquest senyor ens deixa passar.
1: Sí, sí, i aquest noi ens mira.
0: Segur que pensa que ens volem colar.
1: Tito, es pregunta el senyor de la finestreta per les entrades al mòbil.
0: Ja, i nosaltres, com no sabem com a fa això, estem amb les mans a les butxaques a veure si cola.
1: Doncs mira, al final ens dona el paper com els bons temps.
0: Encara queda gent amb seny.
1: I també això, les ulleres. Diu que la pel·lícula és en 3D.
0: 3D?
1: Sí, sí, que les coses surten de la pantalla.
0: Amb el que ens costa veure amb 2D, imagina't amb 3. Ens donen les ulleres, Tito.
1: Cony, pesen més que les de veure, eh? Mira.
0: I a més, s'han de posar sobre de les altres.
1: Portem més vidres que una finestra. Bueno, vaig per les crispetes, eh?
0: Agafen un, però no tan grans, eh?
1: Ah, no, ja estan comprades.
0: Collons, on vas? Això és una galleda.
1: I la beguda?
0: Això no és per beure, és per regar un camp. Abans d'entrar, millor anem al lavabo, no?
1: Bona idea, que després no hi ha qui aguanti, eh? Bueno, on és el lavabo?
0: Allà posa serveis.
1: Sí, sí, serveis seran, però fàcils de trobar no ho són. Collons.
0: Ja hi som.
1: Noi, això sembla un laberint.
0: Compte amb el terra que rellisca.
1: Bé, i l'aixeta com s'obre?
0: No toqui res, que surt sola. O no surt mai.
1: Ara passa les mans per aquest assecador.
0: Espera que giro la boca de l'aparell. A veure si dóna més aire. Hosti, tu! Aquest senyor portava un gat al cap.
1: Hosti, tu, li has volat la perruca amb l'aire? Calla, calla, collons, i marxem abans de trencar alguna cosa. Anem. Anem cap a la sala, que ja és molt tard.
0: I no.
1: Calla.
0: No veig res.
1: Està fosc com una cova. Però què fas amb les ulleres posades? Són per quan seguis el seient, no?
0: Ah, oh. Fila 10, diuen.
1: Jo ja no veig ni la 1.
0: Perdó, perdó.
1: Ai, disculpi.
0: Ui, el peu.
1: Collons, l'has trepitjat. Segueix, segueix.
0: Ja estem asseguts, tu.
1: Uf, més o menys.
0: Aquest seient es mou.
1: El meu fa soroll.
0: Estem bé. Dins del que cap.
1: Bueno, ens posem les ulleres, va.
0: Tu hi veus res?
1: Jo veig doble.
0: Treu-te-les.
1: Ara ho veig borrós.
0: Torna-te-les a posar.
1: Collons, ara veig pitjor, però en 3D.
0: Calla, que comença la pel·lícula.
1: Ui, ui, ui, sí, sembla. Sí. Ui, mira, sembla que alguna cosa ve cap a nosaltres.
0: Ajupa't.
1: Ajupa't. No cal, no cal. Crec que és així la pel·lícula.
0: Vinga, les crispetes.
1: Sí, sí.
0: Això ha sonat en 4D.
1: Calla, calla i menja. I a poc a poc. passa'm la beguda. No he estat jo, ha estat la canyeta.
0: Sí, la canyeta. Quina merda, amb el senyor de davant.
1: Sí, tio, té un cap que sembla un globus. Una altra vegada, no veig res.
0: Ni amb ulleres, ni sense.
1: Aquest tio és més gran que la pantalla, cony!
0: No entenc la pel·lícula.
1: Jo tampoc, Tito.
0: Però hi ha coses que surten cap a nosaltres.
1: Això sí, això sí que ho veig. I m'espanta, tu.
0: S'entelen les ulleres.
1: Normal, amb tant de vidre.
0: Entre les de veure i aquestes, no respirem.
1: Bueno, noi, s'encenen els llums.
0: S'ha acabat?
1: Doncs crec que sí.
0: Estic amb un mal de cames acollonant. I a més, semblava una sardina amb llauna. Ramon, tu t'has enterat de la pel·lícula?
1: Jo? No. Però hi hem vingut a passar-ho bé, tu. Fes un resum del dia, va.
0: Resum del dia.
1: Vinga, hem fet cua.
0: Sí, hem comprat entrades com abans.
1: Exacte. Ens han posat ulleres que no entenem.
0: Hem sobreviscut al senyor del lavabo.
1: I no hem vist la pel·lícula.
0: La propera vegada...
1: A casa!
0: Sense 3D.
1: I sense cues.
0: I el lavabo a prop.
1: I sense ulleres sobre les ulleres.
0: Ramon.
1: Què digues?
0: No hi veig bé.
1: Doncs jo sí.
0: Ullons. He perdut les lents al cinema. Deu ser que he llançat a la paperera les meves i m'he portat aquestes.
1: Ara truca la dona i que t'obri la porta quan arribis.
0: Ja veuràs quan arribi i vegi a la dona amb aquestes ulleres 3D. Se'm sortirà de la pantalla i encara serà pitjor.
1: Sí, sí. Espera el susto que li fotràs, que la veuràs amb 3D allà. Collons, quin dia.
2: Tot són encerts. Tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina, el bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: en temps de retards, ell sempre puntual a la cita. Per on passa el tren amb en Josep Maria Cors? Josep Maria, bona tarda, benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Com estem?
1: Bé, sí? Encantat de la vida.
0: Encantat de la vida, fantàstic.
2: Tiene cara de felicitat.
0: Eh que sí?
2: Sí,
0: eh que sí.
2: Encanta.
0: Has vingut amb tren?
1: No.
0: Bàsicament perquè el tren no arriba aquí dalt, eh?
2: O qualsevol dia, eh? Aquell dia, perquè sí, bueno, quieren pasar los trenes.
1: Aquesta línia orbital que està programada des de sí, no sé fa quants anys sí, sí. I sempre...
2: Però todo llega, eh? Tarde o temprano.
0: Penseu que amb aquesta línia orbital faran una curva que passarà per aquí, per Dosrius Canyamàs, i tornarà a tirar cap a Granollers. Això ho tenim claríssim, eh? Tenim claríssim. Mentre esperem la línia orbital, que crec que arribarà un dia d'aquests, de què parlarem avui? Doncs
1: pues del Transpirinenc. Tren Transpirinenc, que és el que encara existeix, és el tren que va de Barcelona a Ripoll. A Ripoll es desviava a Sant Joan de les Abadeses i després el Transpirinenc propi és el que va de Ripoll a Puigcerdà.
0: Aquest és el tren verd?
1: No, el tren groc. El tren groc és un...
0: Ja sabia
1: tren...
0: que hi havia un color.
1: No, el tren groc és un tren... turístic, però vol dir, és un tren de línia, però és francès, surt de la Tor de Querol i fins a Vilanova de Conflent, diguem-ne, però és, sí, sí. Passa per territori francès. És un tren de via mètrica...
0: Per territori de la Catalunya Nord.
1: Catalunya Nord.
0: Diguem les coses en propietat. Vinga, va.
1: D'aquest tren no hauré d'escriure perquè és un tren... passa per uns llocs preciosos. I a més a més és coquetó i té una manera de prendre la corrent diferent al que estem acostumats. De...
0: Ah, no va per les catenàries?
1: No, no va per catenàries.
0: Ara que m'ha pres, el tema de les catenàries, ara resulta que ens ho
1: canvia. Va per tercer carril. Són uns patins que porten els trens al costat dels bogis, de les rodes, i prenen la corrent per uns patins,
0: sí, com a l'antigament
1: metro de Barcelona, que hi havia una línia de metro que agafava el tren, ai, la corrent per patins.
0: No hi ha el tren d'aquest tipus escalèxtric que porta com un...
1: Mallorca-Cremallera.
0: Al mig de tot porta... No, al mig de tot porta un contacte que va fregant.
1: Ah, això és el tren miniatura...
0: El tren miniatura, però...
1: De la Marca.
0: Al principi és el mateix.
1: Sí. Ja en parlarem.
0: Molt bé. Doncs vinga, doncs aquest és el tren que...
1: Aquest és el tren, diguem, que ara és la línia R3 de Rodalies, que és de Barcelona a Ripoll. Ripoll es desviava a Sant Joan de les Abadeses, però aquesta línia la van clausurar ja fa anys, però després, diguem, va de Ripoll a Puigcerdà. A Puigcerdà i després els de França baixaven des de la Tor de Querol a Puigcerdà, els de, diguem, de Catalunya arribaven fins a la Tor de Querol perquè hi havia doble vies cadascú amb el seu ample. Però ara acaba Puigcerdà.
0: Però aquesta línia R3 és aquella que abans trigava dues hores i ara tres?
1: I ara tarda a l'infinitat perquè precisament avui o ahir, un dia d'aquestos, per han robat coure i han deixat el tren tirat al mig de la via, ja amb els problemes que ja té aquests problemes. L'estan renovant, estan fent doble via. Però clar, hi han talls que clar, el recorregut l'han de fer amb autobús, però clar, és que passa que l'orografia d'aquesta línia és molt difícil. Passa pel mig de muntanyes, per congostos. Llavors, clar, ja la van fer amb una sola via. Llavors, doncs, clar, el tren que puja s'ha d'esperar en una estació a que vingui l'altre.
0: El que baixa i a l'estació fan
1: el temps d'espera.
2: ¿Y estos robos? No, no hay cámaras ni nada, porque vamos, para robar el cobre tendrán su faena, ¿no?
1: Sí, però ja ho deuen fer de manera que no se'n rampen mai. No sé com carallo...
2: Bueno, està clar que el que roba...
1: No queden mai enrampats allà. I nosaltres a casa intentem canviar un fil d'un endoll i ens passa la corrent de seguida.
0: I salten
1: els ploms.
0: El diferencial,
1: sí,
0: els ploms.
1: Els ploms, bueno.
0: Amb ells no els salten els ploms. Jo crec que hi ha una cosa que és evident. Vull dir, a veure, enteneu-me. Els companys de feina de la policia, qui són? Companys de feina, col·legues, els lladres.
2: Ah, sí?
0: I viceversa. Sí, són companys de feina.
2: Oiga, però que no gasten tanto dinero en radares i que pongan càmeres per aquestes coses.
0: Doña Virtudes, per favor. Vull dir, ara està allò que diu la gimnàsia con la magnèsia.
2: Ah, bueno, però...
0: Els radars serveixen per lo que serveixen.
2: Ui, però s'estan passant molt.
0: Per facturar.
2: Ah, bueno, sí, claro.
0: Doncs això no té res que veure una cosa amb l'altra. La facturació és la facturació.
2: El pobre que va a coger el tren nunca sabe si volverá. La canción de Volverá la sacaron de esto, creo yo.
0: El tren és un esport d'aventura.
2: Sí, últimament lleva unos años.
0: Abans deien, saps l'hora que surts però no la que tornaràs. Ara ni això. No saps ni a l'hora que surts ni a l'hora que tornaràs.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Menys. Però llavors hi ha una gent que té vocació de viatjar en tren, com el Josep Maria. Tu tens vocació de tren?
1: Sí.
0: És això. Vinga, va, continuem.
1: El tema de passar la frontera, diguem, física dels Pirineus, passar-la amb tren no és una cosa nova, sinó que això ja ve del segle XIX. Ja els estats espanyol i francès ja miraven la manera de fer combinacions estratègiques o diplomàtiques.
0: Perquè al segle XIX no hi havia Franco encara.
1: No.
0: I llavors per això miraven d'aquesta entente.
1: A veure com podien millorar les comunicacions entre ambdós països. Llavors aquesta iniciativa es va, diguem, signar el 1904 i van dir, doncs mira, mirarem de fer passar per quatre llocs diferents, que és el Transpirineu Occidental, que és una línia que va de Suera, Canfranc a Oloron, això es va inaugurar l'any 1929. Després hi ha el Transpirineu Central, que és una línia que està en part construïda, que és la que va de Lleida a Sort i Sant Girons. Aquesta no es va ni començar ni per baix ni es va acabar per dalt. Van fer el tram del mig, que és de la de Lleida a la Pobla de Segur.
0: I aquí es va acabar.
1: Aquí es va acabar. Però el projecte venia de Baeza, a la província de Jaén. O sigui, la línia començava, diguem, Andalusia, travessava mitja Espanya, passava per Lleida, tirava amunt, passava els Pirineus.
0: Vaja, però... Com el tren orbital. Més o menys com el tren orbital.
1: Pues d'aquesta línia, diguem, no es va... Sí, es van fer plantejaments i tal, però el que es va només dur a terme va ser el de Lleida a la Pobla de Segur, que era de Renfe, com tantes línies que Renfe deia que era deficitària, se la va voler polir. La protesta popular, la gent, ajuntaments, diputacions, va dir, no, vinga, va, parlem-ne i ja ens la quedem nosaltres. Llavors, la gestiona Ferrocarrils de la Generalitat i ara és un goig de línia.
0: Jo aquest comentari que acabes de fer és la cosa que no entenc. Per què una línia gestionada per Renfe és...
1: Nefasta.
0: Desastre, nefasta... I la línia del costat gestionada per la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils, funciona.
1: Deuen tenir visions empresarials completament diferents.
0: O fumen coses diferents, també. No ho sé.
1: Bueno, llavors quedava l'última, el Transpirineu Oriental, que és la que va de Ripoll a Puigcerdà i Aix-les-Thermes, a França. I aquesta línia es va inaugurar el 1922 fins a Puigcerdà.
0: I això l'alcaldessa de Ripoll ja ho sap?
2: Ai.
1: Ho deu conèixer, perquè a més el tren li para a l'estació, o sigui que...
0: No, però llavors que no li entri gent de França que ve cap aquí, tu?
1: Bueno. Després hi havia la línia de la, diguem, la línia nostra de la costa, sí. La de Barcelona-Mataró-Maçanet o Barcelona-Granollers-Maçanet. Les dues línies s'ajuntaven a Maçanet i de Maçanet ja tiraven també cap a França, per Figueres i Portbou. I llavors Portbou-Cervera, allí era també un nus.
0: Però aquesta encara funciona.
1: Aquesta funciona, aquesta funciona.
0: Que aquesta és la, és a dir, si més la línia natural, que si vols anar cap a París has de passar
1: pots,
0: per aquí.
1: Pots passar per allà, sí, sí. Ara has de buscar a veure quina combinació hi ha entre horaris d'un Renfe o Adif amb ferrocarrils francesos.
0: Però no hi ha un tren d'alta velocitat que fa Barcelona-París?
1: Barcelona-París, sí, que és la línia aquella que vaig anar, que ens van convidar, o em van convidar a visitar el centre de control que hi ha establert entre Figueres i a l'altra banda dels Pirineus, l'AFP Pertús, que llavors allò és un centre de control de l'alta velocitat, pagant, és un peatge, allò és un... I llavors allí passen trens de viatgers i trens de mercaderies a alta velocitat.
0: Però aquests no fan cap transbordo, vull dir.
1: No, aquestos...
0: L'ample de via és el mateix.
1: L'ample de via és el mateix, el de Barcelona, que el de l'altra banda dels Pirineus, perquè l'alta velocitat ja l'han construïda amb l'ample de via europeu, que és metro, diguem, perquè ens entenguem, metro 43 d'ample.
0: D'ample.
1: Cosa que el d'estatal, o l'espanyol, és el de metro, diguem, metro 66.
0: Perquè per allò de que els espanyols la tenen més grossa. L'ample de via. L'ample de via. Sigueu mal pensats, cony. Vinga, què més, Josep Maria?
1: Bueno, doncs aquesta línia, diguem, de... Primer estava feta per anar de Granollers a Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, perquè a Sant Joan de les Abadeses hi havien les mines de carbó d'Ogassa. Llavors, una manera de treure el mineral d'allà cap al port de Barcelona, doncs era una via natural per fer baixar el mineral cap aquí. Però, clar, la mina es va acabar i el tram de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses el van eliminar. I llavors només va continuar el tram que va de Ripoll cap amunt.
0: Ah, mira, jo com pensava que aquest tram l'havien fet perquè les famílies benestants de Barcelona anaven a passar els estius a Sant Joan de les Abadeses i per això els van posar el tren.
1: Pues era estrictament per diguem, industrial.
2: Que mal pensada és usted, eh?
0: Sí, sí. Però sap allò que diuen, que pensa malament i encertaràs?
2: Sí, també en tiene razón.
1: Bueno, llavors aquest, bueno, ja hem dit que aquest tren de Sant Joan de les Abadeses era pels jaciments minerals d'allà d'Ogassa i ja està. Llavors es va acabar la mina l'any 65-67 i llavors... Pues...
0: I llavors, diguéssim, de Sant Joan de les Abadeses no hi passa cap tren per allà?
1: A Sant Joan de les Abadeses no. Hauran conservat l'espai per on passava el tren i ja s'han tret de la màniga això que en diuen vies verdes, que són per passejos.
0: Per anar en bicicleta.
1: Per anar en bicicleta, pots anar caminant també i sí, contemples el panorama. Perquè clar, l'explanació ja està feta. Si han de salvar algun riu, ja tenen fets els ponts. Clar, llavors anar a caminar és, diguem, una passada.
0: Bé, escolta'm, i a l'eix del Mediterrani ho podien fer passar per aquí?
1: També.
0: Ja que passa per Madrid, pues, el Mediterrani és tan...
1: Que canvien l'agulla, canvien l'agulla de sentit i ja està.
0: El Mediterrani és un mar tan bo que fins i tot entra cap a la península, passa per Madrid i torna a sortir.
1: Torna a venir cap aquí.
0: Això que... Igual podien aprofitar aquestes infraestructures que venen del segle XVIII.
1: Bueno, llavors tenim ja la línia de Puigcerdà, que la van inaugurar el 1922, o sigui, és una línia centenària.
0: Sí.
1: Llavors la van inaugurar el 21 de setembre. La companyia es va fundar el 1850 i la companyia de los caminos de hierro de Barcelona, Granollers, la van fundar el 1850 i la línia es va inaugurar el 1854, de Barcelona a Granollers. A Puigcerdà sí que va arribar el 21 de setembre del 22, però la inauguració oficial la van fer uns dies més tard.
0: A mi el que em sona estrany, això de Caminos de Hierro.
1: És que, com aquí, no el ferrocarril o la revolució industrial va arribar més tard que a Europa, clar, a França són les Chemins de Fer, Caminos de Hierro.
0: Sí, clar, és que és això, dius Chemins de Fer i sembla que sigui una cosa important, en canvi dius Caminos de Hierro i dius, collons, tu, que cutres, no?
1: Vale, llavors aquesta línia de Puigcerdà, entre que és una línia difícil per l'orografia, però és que a més, quan per arribar a Puigcerdà han de salvar una muntanya i a la muntanya la fan amb un túnel que dona una volta. Li diuen el túnel del Cargol, o sigui, puja en espiral. O sigui, entres, per exemple, a la cota 100, surts a la cota 200 i aquests 100 metres els salves anant pujant així en espiral, que és una obra...
0: I això ho van fer volent o els hi va sortir així?
1: No. Era...
2: Està ben pensat, no? Està ben pensat.
1: Sí, no, claro, per això ja estaven estan els enginyers, vull dir, o aquests que diuen enginyeros de puertos...
0: Sí que havia, sí.
1: O sigui, per això estan.
0: Sí, no, que estan per això, estem d'acord. Però algunes vegades ens surten les coses malament, que un comença per una punta, l'altre comença per l'altra, i l'entremig, ens hem equivocat d'un metro i un passa un metro més a la dreta i l'altre... A vegades passa això, eh?
1: Vale, doncs veus que aquest túnel fa 230 metres de radi, va de la cota 1314 a la 1363, o sigui que per salvar aquests 50 metres, però... Clar, 50 metres en pendent, el tren no t'ho puja. En canvi, si el vas pujant a poc a poc en espiral, doncs puges el mateix, però no tens la dificultat de la pendent.
0: La dificultat de la pendent. No, és que 50 metres és molt, eh?
1: Bueno, llavors l'enginyer d'aquest va ser el senyor Retuerta, Hilario Jesús Retuerta. El que passa que no va veure acabat el projecte perquè va morir enrampat.
0: Enrampat.
1: Li va passar més o menys el que li va passar al senyor Viada. El Viada, el de la línia,
0: sí, de Mataró.
1: El fundador de la línia de Barcelona-Mataró, es va morir el mes de maig. I en canvi el tren el van inaugurar l'octubre del 1848. Pues aquest senyor pues, també va morir enrampat el 1916.
0: Passa que també és una llàstima de morir enrampat a l'enginyer que va fer l'obra, no? Igual estaven provant la catenària
1: i com no hi havia walkie-talkies per dir talla la corrent, dona la corrent,
0: i estava allà enganxat i pam,
1: pam. Bueno, llavors això és lo de la línia de Puigcerdà. Llavors ara veurem la de Sant Joan de les Abadeses, perquè el tram comú de Granollers fins a Ripoll és el mateix, sinó que a Ripoll llavors agafaven l'agulla i la desviaven cap a la dreta i s'anaven cap a Sant Joan de les Abadeses.
0: Sant Joan de les Abadeses, que és un poble molt maco.
1: No, encara no he tingut el plaer de visitar-lo.
0: Suposo que és per lo de les abadeses, no per lo de Sant Joan. Però és un poble molt maco.
1: Bueno, veus, aquestes mines les van descobrir en el segle XVIII. Les van començar a explotar a partir del 1838 i la van acabar el 1967.
2: Llavors, no? Un tot de anys.
1: Sí, se li va treure tot el suc que se li va poder treure, però les mines també arriba un moment que s'esgoten.
0: S'esgoten o diguem-ne que ja no són rendibles.
1: Ja no són rendibles perquè...
0: L'esforç ha de ser, és molt car per treure el material.
1: Clar, abans totes les grans indústries anaven amb calderes de vapor. Ara poses un motor elèctric de no sé quants cavalls de potència i...
0: Sí, sí. Bueno, però encara hi ha centrals tèrmiques, per fer corrent.
1: Sí.
0: Cada vegada en queden menys, però encara n'hi ha.
1: Bueno, llavors aquest tren de Granollers a Vic, el tram de Granollers a Ripoll el van anar fent per etapes. Llavors tenim que de Granollers a Vic el van fer el 1875, fins a Torelló i Sant Quirze de Besora el 1879 i de Sant Quirze a Ripoll el 1880. I de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses també, un a Sant Quirze de Besora a Ripoll va ser el juny del 1880 i a Sant Joan de les Abadeses octubre del 1880. Llavors resulta que de Granollers a Barcelona hi havia la línia de Barcelona-Granollers, diguem Cardedeu i Maçanet. Clar, aquesta línia havia de fer pagar una espècie de peatge per entrar, per trepitjar les vies de l'altra companyia. Llavors el que van fer va ser fer una arribar a Barcelona per les seves pròpies...
0: Per no haver de pagar peatge.
1: Exacte, per no fer servir les vies de l'altra companyia.
2: Madre mía, hoy lo estoy dejando hablar, ¿eh? ¿Se da cuenta? Qué buena soy.
0: És veritat, fa rato que no l'escoltàvem, eh?
2: Tanto y no le dejo.
0: Fa rato que no l'escoltàvem, això és novetat, novetat.
2: Ay, pobre,
0: eh?
2: Que lo veo ahí tan puesto.
1: No, es, clar, són els apunts, si
2: Además,
1: no perdo el fil.
2: Es que lo sabe todo, con él puedes ir en tren a donde quieras, yo me pierdo.
0: Molt bé, doncs hauríem d'anar acabant, anem resumint. Va.
1: Pues ja està, pues deixem-ho aquí, perquè clar, vaig parlar de les estacions de Ripoll i de les estacions de Sant Joan de les Abadeses, diguem, quan es van fer, però bueno, això si a cas ho deixarem per un altre...
0: Per després de les vacances.
1: Per després de les vacances.
2: Que mire, tienen la oportunidad de ir a visitar ese pueblo que no l'ha tenido.
1: O pujar al tren groc.
0: Això.
2: El tren groc. El tren groc era el que anava...
1: De... La Tor de Querol, que és França, a Vilanova de Conflent.
2: Que dice que está bonito el paisaje, ¿no?
1: Sí, preciós.
2: Nada, habrá que ir.
0: Molt bé. Doncs Josep Maria Cors, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ens veiem després de les vacances.
1: Ens veurem després de les vacances.
0: Gràcies.
2: Adéu.

0: Avui, per tancar el programa, tenim a la nostra veterinària de guàrdia. Estàs de guàrdia.
1: De capçalera, no?
0: De capçalera,
1: no em feu fer guàrdies, ja, bueno. Ja heu deixat de fer lo de les guàrdies. Ah, això ja... és per gent jove.
2: Hombre,
0: perdona, hombre. Perdona, ara m'acaben de donar una patada en tot l'estómac,
1: no.
0: Perquè si resulta que ella ha deixat de ser jove, nosaltres, jo, què sóc?
1: Joves d'una altra edat.
0: Ho has arreglat molt
2: viejoven, bé. Eres viejoven, que ara se llama así.
0: Ah, sí?
2: Sí,
0: ah,
2: viejovenes.
0: I vostè, doña Virtudes, què és?
2: Jo soy, de l'últim dit, joven.
0: Bueno, doncs res, a la nostra... veterinària de capçalera.
1: Hola.
0: Bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, gràcies.
0: Què ens portes avui?
1: Avui anava a parlar, que crec que ja vam parlar l'any passat, perquè ja fa un any que venim a la ràdio, de Sant Joan, però sí. Com que hi ha coses noves, i segur que la gent ho vol tornar a saber, ho podem tornar a comentar. Què fem amb els gossos per Sant Joan? I els petards...
0: Portar-los a França, que no celebren...
1: Això és una idea meravellosa. Hi ha molts llocs, hi ha moltes cases rurals que es troben el dia de Sant Joan tot de gent amb gossos fugint.
2: Jo tinc una idea.
1: Ai, mare.
2: Sí, ai, mare. Bueno, a los niños les ponen cascos, pues a los perros también.
1: Sí.
2: Es que ayer estaba en una fiesta, así potente, y me chocaba ver a los niños pequeños con cascos.
0: Digo, estaba el Dosrius sona, dona.
2: Ay, sí, el Dosrius, es que no quería nada. Buenísimo, buenísimo, me encantó.
1: Sí. ¿Vas allá?
2: No, porque tengo la pierna un poco para allá.
1: Ah, bueno.
0: Bueno, llavors què va veure? Nens que portaven orelleres?
2: Sí. No, cascos así como nosotros en la radio, pues imagino sin conectar... Bueno, sería el colmo, ¿no? Niño, ven pa' acá.
1: GPS. Podries. També n'hi ha, crec, però no els aguanten. Se'ls treuen, clar, llavors ja no.
2: No, però anaven, I vull dir que ballaven, vull dir que sentien alguna cosa, pobra.
0: Se'ls lliga.
1: Ben lligat, que no es pugui moure el got.
0: Bueno, llavors, a veure, parlem seriosament. Quan arriba les revelles, no solament la de Sant Joan,
1: sí.
0: Hi ha gossos més sensibles o menys sensibles,
1: sí.
0: Què els hi passa?
1: Què els hi passa? De tot. N'hi ha que els és igual, n'hi ha que tenen un pànic horrible, que volen fugir a qualsevol preu, són capaços de saltar per la finestra, i n'hi ha que són capaços de fer-te un forat al sofà per amagar-se i fer-te un cau.
0: Jo tinc un gos a casa... que quan sent un petard busca un radiador a la calefacció i a sota, allà, comença a rascar.
1: Doncs...
0: Tinc el parquet.
1: Preciós.
0: Preciós.
2: Hombre, trabajos manuales, claro. També lo que tiene, pobres animales.
1: Ell deu estar cansat d'intentar fer un niu i no aconseguir-ho.
0: Sí. Pobrets.
1: Doncs aquests gossos que s'amaguen, a veure, la primera opció sempre és fugiu de la ciutat. Això és la millor opció de totes. Agafar el gos, anar-te a una casa rural, al mig de la muntanya, passar la nit i ja està. I l'any que ve serà un altre dia.
0: Perdona, però amb un certificat que a la casa rural no hi haurà ningú que vulgui celebrar la revella tirant petards.
1: Sí, ho fan, eh? O sigui, hi ha avises i hi ha cases rurals que és com un refugi de gent amb gossos.
0: Vale.
1: Llavors, si va algú tirar un petard, home, jo crec que el fotran fora.
0: No.
1: I hi ha gent que hi va cada any, inclús han fet grupets d'amics, de cada any anem a fer la fugida de Sant Joan a la mateixa casa rural i s'ho passen bé. Per tant, aquesta és la millor opció. Si no pots marxar, perquè hi ha moltes vegades que no pots marxar, hi ha gent que
2: no pot pagar,
1: no es pot permetre
0: sí,
1: o...
0: Perquè diguem-ho clarament, les cases rurals s'han posat amb uns preus
1: sí,
0: prohibitius
1: estan...
0: també, eh?
1: Sí.
0: Perquè com que estan de moda i com que hi ha a Barcelona hi ha molta gent...
1: Sí.
0: Els pixapins, els que anomenen pixapins, tots surten a la vegada.
1: Doncs... Són els mateixos que els camacos, o no?
0: Sí.
1: Són... Mateixa família.
0: Hi ha diferents.
2: Espècies,
0: llavors hi ha una altra espècie que són els biopijos.
1: Ah, aquests també són molt divertits.
0: Sí, a més, hi ha diferents camades aquí, vull dir, diferents noms.
1: I els que van a la muntanya es volen fer amics de les vaques.
2: Sí.
1: Aquests també...
0: També. Però pensa que tots van de quechua.
1: Sí, ben equipats per anar a fer el pinisme.
0: Abans anaven del capitán tapioca o una cosa així.
2: Ara, oia, és que és ara, molt caro,
0: ara la majoria quechua. Sí. La majoria quechua...
1: Sí. Encara existeix.
2: Sí, existeix. Sí.
1: No ho sabia, no.
0: Sí, però tots passen pel Decathlon.
1: Quechua i a fer-se selfies amb les vaques.
0: Uniformats de dalt a baix, eh?
1: Sí. I un selfie amb una vaca que sol acabar divertit.
0: Si és una vaca, sí, a vegades igual no és una vaca i has de córrer, però bueno.
1: No, les vaques també,
0: També,
1: eh?
0: les vaques
1: Sí,
0: també.
1: tampoc, no et pensis, eh? Sí. Doncs si no obtens aquesta opció d'anar a fer el biopijo a la muntanya, que també està bé que la gent ha d'anar a la muntanya, llavors tenim els gossos aquests que s'amaguen molt, molt, molt, els hem de facilitar que s'amaguin. És a dir, el teu gos, si es vol ficar sota el radiador, que s'hi fiqui i l'ajudem. Inclús li pots fer, agafes els coixins del sofà, li fas un búnquer, que estigui el més aïllat possible, i si es vol amagar, que s'amagui.
2: I això que duermen un poc, bueno, que les dan pastillites,
1: sí,
2: també va bé, no?
1: Sí. Altres opcions, sí, sí, sí. Si amagant-se fent-li búnquer, el gosset ja es queda tranquil, que l'únic que vol és estar tapadet allà sota i ja està, ja està. Si són d'aquests gossos que t'intenten saltar per la finestra, que n'hi ha molts que intenten fugir i no saben on, cada Sant Joan, per desgràcia, hi ha algun gos que ha saltat. Aquests gossos sí que l'ideal és medicar-los. Els que s'amaguen, si també estan amagats i segueixen tremolant, també se'ls ha de medicar. Hi ha molt, molt rang de medicacions. ¿Vale? Normalment el que fem a la clínica és, primer comencem amb les coses que són més naturals. Hi ha coses que porten triptòfan, hi ha coses que porten una proteïna de la llet, que es diu alfa-casocepina, que també és relaxant, que això fa molts anys que hi és i funciona més o menys bé. Igual 40% dels gossos amb això en tenen prou per passar Sant Joan. Però ara aquest any, que crec que l'any passat encara no hi era, no ho sé, si no, me n'alegro que faci més d'un any que hi sigui, el que estem fent servir moltíssim, moltíssim, és el derivat de la marihuana, que és...
2: Ai, un bon Marley.
1: Sí, sí.
0: Si se'ls fa un canuto i el gos diu...
1: Una mica per tu, una mica per mi. No, que això és il·legal.
0: Ah, el d'ell...
1: Ah, no, consumir
0: el
1: no,
0: d'ell,
1: no.
0: El d'ell és il·legal?
1: Ah, no, el d'ell és legal, el d'ell és legal.
0: El d'ell és
1: sí,
0: legal.
1: Perquè el que han fet és li han tret la part divertida, igual, o la part que et fa més riure.
0: Pobres bèsties.
1: Bueno, i llavors la gent també emprèn d'això, crec. Yo de gent no
2: bueno,
1: sé.
2: Vamos, ya me veo yo a sí. persona yendo al veterinario. ¿Necesita el perro? ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? Dobby.
2: Nah, unos cuantos Dobbies.
1: No, le entre la par al THC, espero no dir-ho al revés, però bueno, crec que el THC és la part que és més recreativa i li han deixat el CBD, que és la part que és ansiolític i també està funcionant molt bé per temes de dolor.
0: Que és el que es recepta a les persones
1: sí,
0: humanes.
1: També. Sí, també. Aquestes... Sí. I llavors, amb això, la veritat és que l'any passat hi ha molts, molts gossos que es van poder estalviar la medicació més forta. Això no és medicació, és com una valeriana una mica més
2: forta. ¿Y el Dobby este para los viajes también va bien?
1: No.
2: No, lo digo porque yo, por ejemplo, mi perro, ahora no, murió, ¿no? Pero yo tenía un perro que se mareaba con una mala... Bueno, pobre.
1: Sí, sí.
2: Bueno, también es que había muchas curvas.
1: Y... Bueno, bien dicho, es CBD, pero...
2: ¿CBD?
1: Podemos llamar Dobby, si quieres.
2: Dobby, CBD. Uy, suena muy peligroso eso de CBD.
1: Sí, ¿eh? Vindrán a la clínica y me mandarán un Dobby. Diré que hablan. No es una broma con la señora Virtudes. Sí, perquè els gossos als viatges hi ha dos tipus de gossos. Hi ha els que es maregen, que són típics gossos que posen al cotxe i comença a bevejar moltíssim. I hi ha els que acaben vomitant, que també vomiten, per ansietat. Sí, poden vomitar o per mareig, com nosaltres, o també per ansietat. I si és per la part de l'ansietat, sí que va bé, es fa servir bastant. De fet, és una cosa que d'entrada té zero efectes secundaris, el pots provar amb moltes coses i si funciona, està meravellós.
2: Sí, sí, no, és que el pobre iba con los ojos como los dibujos animados.
1: Sí.
2: ¿Sabes aquello que tenía los ojos así?
1: Saliéndose.
2: Sí, sí.
0: Una cosa, aquestes pastilles que és a part de del CBD.
1: Sí.
0: Què fa? És un sedant?
1: A part del CBD o el CBD?
0: Sí, no, a part del...
1: A part del CBD, sí. Es donen sedants i si hi ha ansiolítics. Si no funcionen les coses naturals, el següent que s'intenta és benzodiazepines, que això és el Valium, el Tranquimacin, totes aquestes coses. Llavors, depèn de cada gos, amb alguns els hi va millor el Valium, n'hi ha altres que els hi va millor el Tranquimacin, que són unes diazepam, l'altre és el Prazolam. I això va molt bé, però s'ha de provar almenys 15 dies, 3 setmanes abans de l'esdeveniment estressant.
0: I ara hi som a temps, eh?
1: Ara anem una mica justos. El bo que té és que és una cosa perquè són molt segures, però la dosi és molt variable. És a dir, toquen 1 mg per quilo. M'ho invento, ara no em feu cas, que ho estic dient de memòria. Llavors, amb un gos de 10 quilos li tocaran 10. però aquell gos de 10 quilos pot ser que necessiti 10 o pot ser que necessiti 40. Depèn de cada gos i és molt variable això. Llavors va molt bé saber la dosi efectiva abans de l'esdeveniment estressant.
0: Sí, però què fas? Li comences a donar abans i comences a tirar petards tu al carrer?
1: No, tu no, ho proves un dia a casa. Vens i et faig la recepta i t'explico com fer-ho. Llavors tu un dia a casa, que sigui un cap de setmana, que estigui tranquils, que no passi res, proves. Li dones una pastilla, t'esperes mitja hora. Que el gos està exactament igual? La seva dosi no és una. Li has de donar una altra. Que el gos comença a anar una mica borratxint i comença a tenir una gana de boig, que normalment és el que els hi passa, i va com si t'haguessis pres dos copetes de més, una mica col·locadito. Amb dues pastilles, vale, tios, vale. La seva dosi són dues, perquè una no li fa res i dues ja té efecte. Llavors, el dia de Sant Joan, comencem una mica abans, eh? Comencem igual tres dies d'abans, li donem la seva dosi, que és el que hem buscat un altre dia, cada 12 hores. I anem pujant. I el dia de Sant Joan li podem donar la seva dosi, o inclús una mica més, que això el veterinari t'apunta al màxim, cada 8 hores. Però clar, va molt bé saber la dosi. Perquè a més, les benzodiazepines, és molt raro, però poden fer una cosa que es diu efecte paradògic. Que és que en comptes de relaxar-se, et posen molt nerviós. I és un efecte molt raro, però com et passi el dia de Sant Joan, te'n recordaràs de l'efecte paradògic.
0: No, jo crec que el seu és agafar i sortir de revetlla i tornar a casa molt tard, molt tard, molt tard, perquè saps que el gos no et deixarà dormir.
1: Clar, i el pobre gos que ho passi sol. Sí, home. Deixarem-te un dia que estiguis molt estressat solet allà en una habitació.
0: Hi ha una altra solució. Tu t'agafes, dius, anem a celebrar-ho, t'agafes botella de whisky...
1: Una per tu i una pel gos.
0: Una per tu i una pel gos.
1: També, és una altra solució.
0: I al final quedareu tots dos dormits.
1: Sí, com a veterinari jo oficialment no t'ho recomanaré, però mira, tira-la. Llavors, si ha arribat el dia de Sant Joan, no has fet el CBD, no és suficient, no has fet la prova amb la benzodiazepina, no saps què fer, és la tarda de Sant Joan i vas desesperat al veterinari, el que et donarem és un sedant, que és una cosa que fem servir com per preanestèsia, que llavors sí que les benzodiazepines el que fan és que el gos estigui conscient però li sigui igual. Vale? És com, ah, sí, hi ha petards, mira, em feien por i ara, puh, mira, m'ho passo bé perquè vaig drogadito. El sedant sí que els adorm.
0: Què és allò que es posa? No?
1: A la geniva, sí. Sí, sí.
0: Passa que
1: és l'última.
0: Però s'ho ha de deixar posar.
1: Sí, clar, sí.
0: Clar,
2: bueno, debe tener buen sabor,
0: gos,
2: ¿no?
0: Si tens un gos gros...
1: Sí, en teoria sí.
2: Claro,
0: si tens un gos
2: sabor.
0: Gros que no li agrada que li posis la mala boca...
1: Ja.
0: Igual no s'ho agafa bé, eh?
1: Sí.
0: La primera. La primera vegada...
1: Clar, la segona ja, com que ja el tens una mica...
0: La segona pot posar-hi la mà, si te'n queda. De
1: sí,
0: mà,
1: sí, si te'n queda de mà, sí. Però en aquest cas, encara que haguessis anat a temps, tampoc no t'hagués servit gaire perquè les benzodiazepines no es recomana gens donar-ho a gossos mínimament agressius. Perquè desinhibeixen i també et poden desinhibir l'agressivitat. Per tant,
0: llavors,
1: la
0: festa,
1: pots liar molt.
0: Festa...
1: Sí, festa, corre davant del gos. Sí. Clar.
0: Bé, a més, hi ha una cosa que és evident. Tots ens en recordem de Santa Bàrbara quan plou.
1: Clar.
0: Tots som conscients que les coses les hem de preparar en temps, però fins que no hi ha algun veí o algú que comença a tirar petards i veus el gos que,
1: sí.
0: que l'has esbornellat, dius, ostres, tu,
1: sí.
0: que tenim que fer alguna cosa.
1: Sí, però igualment, encara que sigui última hora, veniu, que us entenem, els veterinaris també fem el mateix, ho fem tot última hora.
0: Sí?
1: No us jutjarem. No. La tarda de Sant Joan tothom ve desesperat a comprar alguna cosa pel gos, ho entenem perfectament, també som un desastre, no passa res. Veniu a demanar ajuda.
0: I la caixa ho agraeix.
1: Home, sí, clar, també,
0: clar.
1: també.
0: Sí.
1: Bueno, ara que aquest el podem vendre encara.
0: Ah, i això no s'ha d'anar a la farmàcia?
1: Sí, però se sobreentén que la farmàcia no el tindrà, ni si té... O sigui, en teoria hauries de venir la tarda de Sant Joan, desesperadet, allò, el gos està pujant-se per les parets, has de venir, m'has de demanar hora, perquè si no segurament no tinc ple.
0: Ah, sí, per això les hores,
1: clar.
0: Igual que l'Ajuntament. Sí, de...
1: Home, igual, no fotis, les donem més ràpid, eh? Donem més opcions. M'has de venir, demanar hora, a veure si en tinc, perquè clar, jo li he de fer una visita al teu gos... Una visita no es pot fer a recepció.
0: Però si el gos et tinc a casa.
1: Bueno, això és el que diu la llei. L'has d'agafar amb tots els petards, portar-lo, demanar-me hora, estar mitja hora fent una visita, pagar-me la visita, llavors jo et faig una recepta.
0: És el més important, això.
1: És el més important. Perquè els veterinaris només ho fem per diners, ja ho sabeu.
2: Home, perdona, per això ha estudiat la xica, no? I ha passat tots els exàmens.
1: A mi la hipoteca també me la cobren. Llavors, agafar la recepta, anar a la farmàcia, esperar que tinguin el producte, segurament te'l cobraran el preu que ells consideren, que solen considerar més que els veterinaris, i si no el trobes, llavors has de tornar a la meva clínica i esperar a veure si jo, per sort, gràcies a Intervenció Divina, tinc el producte i te'l puc servir.
2: Que complicado, ¿no? Sí. Pobres animalitos.
0: Sí. Això s'ha de fer una instància.
2: Que són un o més de la casa.
0: S'ha de fer una instància o no cal?
1: Bueno, s'ha de fer una instància, no, però podeu anar al veterinari a signar, perquè estem fent una ILP per canviar-ho, llavors aneu al vostre veterinari i demanar a signar perquè ho canvin. Que...
2: Però per què complica tanto el evento? Digo yo.
1: No sé, senyora.
2: Estamos fatal, ¿eh? Yo estoy muy deprimida, el mundo está muy mal.
1: Pues porque esto lo hace gente que no...
0: Si está deprimida, ya lo sabe, CLB...
1: Ah, sí, sí, se vende para todos.
2: Ya iré, le diré, tengo un perro que hace guau, guau.
0: Bueno, i això ho hem de fer de cara a les revetlles,
1: sí.
0: La de Sant Joan, la de Sant Pere, sí. Bueno, ara oficialment només la de Sant Joan, però hi ha llocs que encara celebren la de Sant Pere,
1: sí.
0: I alguna altra també.
1: Home, i a Mataró les Santes també.
0: I a Mataró les
1: també
0: Santes.
1: També gossos desesperats.
0: Clar, perquè una cosa són els petards, diguem-ho així, terroristes que es llancen al carrer, i l'altra cosa són els petards oficials, els castells de focs,
1: sí,
0: que també fan soroll i el gos també
1: molt,
0: ho detecta.
1: Molt, sí. Sí, però igual et diria que és pitjor Sant Joan, eh? Perquè és que comencen a la que acaben els col·les, és un continu cada dia carregant.
0: Es van entrenant i cada dia sí. Baixen a la plaça a tirar quatre petards.
1: Sí, fa falta entreno, clar.
0: I llavors dius, sí. I aquestes criatures no tenen un pare i una mare i un gos que han de cuidar?
1: Igual tenen un gos vellet que s'ha quedat sord, que llavors els és igual, que és un dels avantatges dels gossos vellets, que llavors ja... Ah, mira, aquest any no li molesten.
0: És el que és el que ens passa a la gent gran.
1: No, home, no, que t'ho juro.
0: Què més, va?
1: Llavors, altres coses que van comentar que m'han fet gràcia. Ahir estava amb uns amics dinant i em van dir «Ai, la gent aquesta que va amb els gossos amb cotxet».
2: Però, és veritat.
1: Quina vergonya.
0: A veure, escolta, jo això ho he vist, però no estem d'acord que tu treus el gos perquè faci exercici, perquè faci pipí, perquè faci caca... Si, el treus dintre el cotxet, ni fa exercici, i el pipí i la caca se la fa dintre el cotxet o què?
1: No crec.
2: Però no serà perquè és gent més major? Jo he vist gent més major, no?
0: No. És, jo normalment
2: o
0: les persones que he vist són aquelles
2: perro.
0: Parelles joves.
1: Normalment tampoc.
0: No, són parelles joves que, en vez de tindre una criatura, tenen un gosset.
1: I el porten amb cotxet.
0: I el porten amb cotxet
1: doncs
0: perquè...
1: vinga a desmentir un mite, jo.
0: Perquè els hi fa gràcia anar amb un cotxet pel carrer, perquè...
1: Perquè juguen a papes i mamen
0: el gos. La gent de la seva edat tenen criatures i van amb un cotxet i ells no volen ser
1: clar,
0: menys.
1: Això és el que pensa la majoria de la gent i per això vaig dir, anem de parlar perquè la majoria de la gent pensa això. Sí que hi ha algun que, bueno, porta
0: un
1: cotxet...
0: És un sucedani. El gosset és el sucedani de la... De la criatura.
1: En moltes ocasions sí, però no és, la representació no és portar-lo un cotxet. Hi ha molta gent que sí, que l'agafa com a succedani de fill. Però no sol ser la gent que els porta un cotxet.
0: No?
1: No. La gent que els porta un cotxet, deixeu de mirar-los i pensar vai un idiota pel gos amb cotxet, perquè alguns sí que n'hi ha, eh? Però la majoria de gent són gent que cuida molt el seu gos i el cuida bé, per exemple. Hi ha gossets, a Mataró, que és on tinc jo la consulta, hi ha molts gossets que els encanta anar a la platja. I quan van a la platja es banyen, juguen amb la sorra, s'ho passen molt bé, veuen els amiguets, però viuen, igual viu una roca fonda. Clar, i és un gosset que és gran. Tot el camí de baixada i de pujada no el poden fer, perquè estan cascadets. Però sí que poden baixar amb un cotxet i anar a la platja i jugar a la platja.
0: I una pregunta. I llavors, quan arriben a casa, no els que van amb cotxet, eh? Se'ls hi ha d'agafar una tovalloleta d'aquelles humides i netejar-s'hi les d'això, els coixinets i tot això?
1: Si venen de la platja, sí, una tovalloleta humida o passar aigua dolça, perquè la sal irrita. Si venen del carrer, ja això, ja és depèn de lo maniàtic que siguis tu. El gos falta no li fa.
0: És que era per aquí on t'anava, perquè
1: clar,
0: resulta
1: no.
0: que ens estem creant tot un món econòmic al voltant del gos.
1: Sí.
0: Que si hi ha les tovalloletes per les coixinets, que dius, a veure, el gos de per si tota la vida ha caminat pel bosc o caminat per on,
1: i ha tornat.
0: Camps, i ha tornat i ha fet anys, eh?
1: Sí.
2: Lo que pasa es que antes no había esa conciencia que hay ahora de que un animal, o sea, hay que cuidarlo. Porque claro, yo por edad he visto de todo.
0: Se cuidaba solo.
2: Sí, se cuidaba solo, los tenían ahí atados. Yo, por ejemplo, en mi pueblo los tienen para cazar, la mayoría. El que tiene perro, ahora ya no. Pero que tenía perro era para cazar y no veas las situaciones como las tenían. Y tú lo ves hasta normal. Llega un momento que hasta lo ves normal, hasta que te conciencias de que son uno más. O sea, no hablan como nosotros, pero tienen sentimientos, porque yo tengo perros y gatos y no veas. Se hacen entender la madre bien.
1: Sí, te estiman.
2: Y ahora hay un cachorrito y no veas el cachorrito de mi hija y de su novio. Y le hablan como si fuera su hijo. Y yo me medio de risa.
0: Creo que diga su sucedáneo.
1: Claro, eso sí que... Pero... S'han de cuidar, però s'han de cuidar sent conscients que són gossos, que això no vol dir estimar-los menys, però són gossos. No necessiten anar a la perruqueria cada setmana i portar les putetes pelades al zero. No necessiten portar tres pinces al cap. Que tu et fa gràcia i li vols fer? Vale. Però és per tu, no és pel gos.
0: Perdó l'expressió, eh? A veure. Ja sé que sonarà malament, ai, però... Ai. Hi ha mariconades d'aquestes que
1: no... Ui, això no ho pots dir, Jordi.
0: No.
1: Saps com es diu ara ben dit?
0: Com es diu?
1: Avainillades, això. Són coses avainillades.
2: Avainillades, mira. Sí. Una palabra nueva.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, cada dia prenem coses noves.
2: Bueno, yo he llegado a ver un perro d'estos de bolsillo y yo digo, ay, no sabía que parecía un puercoespín, ¿eh? O sea, con el pelo así, digo, ay, qué mono, ¿no? Con las puntitas negras. Digo, ¿qué raza es? Dice, no, que lo llevo a la peluquería, le han teñido.
1: Claro, vale.
2: Mira, me quedé muerta.
1: Falta
2: Lifano. Son esos de bolso, ¿sabes? Y se los llevaba a comprar. El perro iba, era un kit, pero era una monada, pero vamos, llevar al perro que le tenía la puntita.
1: Y la gente creo que estas cosas es como la gente que les porta un cotxet y no. Perquè el gos, a part de sortir a fer pip i caca i totes aquestes coses al carrer, surten per olorar, és per veure coses, per sentir sorolls diferents. És un enriquiment ambiental més enllà de ser un lavabo.
0: Els veterinaris hi ha una cosa que feu, que no feu i que hauríeu de fer.
1: Digue'm.
0: Que és fer un test en el que porta el gos.
1: Uf!
0: Vostè quan surt amb el seu gos del carrer,
2: no.
0: Si el gos fa caca, recull les caques. Si el gos fa pipi, tira aigua.
2: No, perquè iran a otro. Jordi,
1: si
2: iran
1: a otro
2: que,
1: no, que
2: les relaje l'oído.
1: Què faig si em diuen que no?
0: Ara em venen a la memòria diverses coses. Un clatellot ben durat. A vegades estaria bé.
2: És un arma de doble filo, esto.
1: Mare meva, si em posés jo a opinar. No. No jutgem.
0: No jutgem. Això sona molt naïf. No jutjarem.
1: No, prefereixo no jutjar i que vinguin i poder ajudar una mica, que no que diguin, ui, no, allà no hi vaig, que em renyen. Que hi ha molta gent que ve al veterinari i em diu, és que ja sé que em renyaràs, no renyen mai ningú. Mai. Clar, és que el tinc gordo, ja sé que em renyaràs perquè li dono coses a casa. No em renyaré. T'explicaré per què sí, per què no, el que pots fer i el que no. Però no renyem i no jutgem.
2: És su decisió.
0: Vinga, i et queda alguna cosa
1: més? Una altra cosa que també m'ha fet gràcia, gossos amb ulleres de sol.
2: Ai, que fuerte, que fuerte, que fuerte, que pijo.

0: A lo mejor tiene un problema de
1: És
0: visió, no? Ah,
2: és
0: ah.
2: necessari pel gos.
3: Hi ha malalties que ajuden moltíssim que portin ulleres de sol. Moltíssim.
2: I veuen més?
3: No perden la visió tan ràpid.
0: Ah, bueno, eso tiene su lógica, pero que le pongan una camiseta que lo diga. Que es lo que se, ya,
3: es
0: ya.
3: Material médico.
0: Sí, porque debe ser muy pesado decir, ay, el
3: sí, pijo de sol. Ahora,
2: doña Virtudes acaba de donar, ¿es necesario posar-li una samarreta al gos, una bufanda,
3: no.
2: Un vestir-lo, vaja?
3: No. Tenen fred, a veure, tampoc jo no sóc un gos, eh? Però t'has d'imaginar quan tu tens fred al cap, quan tens cabells.
2: Perdó.
0: A
2: veure, la paradinha aquesta, i clar, això a ràdio no ho heu vist, i m'ha mirat directament, em sento, com diu,
0: no, però per
2: a uns llons.
0: No?
3: Clar, tu com a termòmetre de cap, bueno, no sé si tens la closca més dura per
2: sí,
3: no tenir cabell.
2: Sí.
3: Ah,
2: tothom, vale. Mira, tothom, sobretot a l'estiu, tothom diu, no vas amb gorra? No he portat mai de gorra. ¿Por qué? Porque tengo la piel curtida.
0: Ah. Perdona, es que es muy elegante. Sí. La verdad es esa.
3: Que no se la puedo posar. No,
0: sí. Pero perdona, yo creo que todas estas modas de... Una historia que leí, ¿no? De una señora, supongo que americana, que se moría de hambre, tenía un perrillo, y pensó, voy a hacerle fotos. Que, bueno, empezaron en las postales, la señora esta se hizo multimillonaria.
3: ¿Ah, sí?
0: Sí. Y a raíz de eso...
2: Fotos
0: claro, yo no había visto nunca un perro vestido, sinceramente, pero ahora hay de todo. Llevan un traje de invierno, porque
3: sí,
0: mi hija y mi nieta les compran eso. Y yo digo, anda. O sea, y cada vez a ver quién es más guay, ¿no? Y ya
2: chuba, más
0: raro.
2: Y chubasqueros por el día.
0: Gorras,
3: sí,
0: chubasquera
3: sí, sí.
0: Con gorra y
3: sí,
0: todo eso.
3: Sí,
2: se llama el capitán Bescanova.
0: Cualquier día les ponen traje de esquí, que esquí, no
3: sí.
0: Sé.
3: Bueno, mira, si no va la neu, pues los y botetas, eso
0: sí.
3: Sí,
0: los pies, sí, sí.
2: Sí.
0: Sí. Yo, sí. ¿Puedo explicar una anécdota que me pasó a mí? Que yo es que soy muy...
2: Si le di que no, no lo explicaré.
0: No, lo explicaré otro día.
3: Pues di, no.
0: Sí, pero no. Nada, mi pueblo, todo congelado, el río congelado, yo paseando el perro, y el perro levantando las patas, y yo digo, ¿qué le pasará? Llego a casa, digo a mi marido, digo, oye, no sé qué le pasa al perro, digo, pero hemos ido por el río que está todo helado, digo, iba haciendo así, y me dice, oye, que el perro tiene frío también por los pies,
3: claro.
0: ¿Verdad? Míralo, digo, ay, ay, pobre, yo paseando por el río helado.
3: Venga,
0: venga.
3: Pues aquí al límite.
0: Sí,
3: això sí que fa falta. Si tens fred al cap quan tens cabells, el teu gos segurament té fred, però realment fred al cap, allò que és difícil, fa molt fred.
0: El que passa que la majoria, bueno, no tots els perros tenen pèl, però tenen...
3: Clar, els que no tenen pèl, bueno, pues
0: claro.
3: Suposo que tindran més fred. I també aquests se'ls ha de tapar per problemes de sol.
0: Ah.
3: Més que de fred, perquè tenen la pell molt delicada, se'ls ha de posar crema solar... Però bueno, volia desmentir que a vegades hi ha coses que ens semblen pijades i són...
2: A mi allò de les ulleres de sol, la veritat, sigui dita, que entenc que hi pot haver un problema als ulls, però...
3: Pots
0: però
3: estar evitant que es quedi sec el teu gos.
2: Bé.
3: Clar.
2: Ah, no. Però si és el que deia Doña Virtudes, llavors se li posa un cartellet
3: que
2: diu,
3: ah, no.
2: Pas prescripció facultativa.
3: No sóc idiota.
2: Molt bé, escolta'm. Cada setmana, quan ens expliques les coses que t'han passat a la consulta, ens ho passem... Bueno, l'Eugenio m'has tingut que...
3: Que ser veterinari.
2: No, i si més no parlar amb tu una estoneta, perquè bé. Ves tret acudits, segur, eh?
3: És divertida, la gent.
2: Ara ja ho deixarem fins passat vacances.
3: Ah, molt bé, doncs molt bones vacances.
2: La setmana que ve tenim l'últim programa i llavors tenim vacances fins al setembre.
3: Perfecte, farem
2: I
3: tots vacances. Setembre,
2: i com diu aquell, però al setembre tornarem.
3: Molt bé.
2: I no és amenaça.
0: Ai, com Schwarzenegger, sí.
2: Què té que veure el Schwarzenegger?
3: Sí.
0: Perquè volveré.
3: Sí, és...
0: No l'ha vist la pel·lícula, eh?
3: No,
0: no
3: és que
0: no té
3: cultura.
0: Ai, no té cultura. Pues le aconsejo que la vea.
3: Sí,
0: és
3: també.
0: És molt divertida.
2: Noemi, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vinga, adéu.
0: Adéu.
2: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc als controls i muntatge musical, com sempre, Marga Silvestre a la producció, Jordi Álvarez, Ramon Reyes, Josep Maria Cors, Noemí Mayoral, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Ranyer. Esperem retrobar-vos la propera setmana a la mateixa.

0: Xora, tenim ja la rebella a tocar, a tocar. Feu bondat. O millor no, que és més divertit. Però sempre recordeu, sigueu feliços. Salut!
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

fred dins els niuls. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niuls.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la Sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueixen nous pressupostos. El president espanyol promatitza que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell és a punt d'aconseguir l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs estan superant per 3-0. El Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. I han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco i Quadri. Ara temps afegit al partit amb joc aturat per alguns incidents a la graderia. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
10: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
8: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
11: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
13: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
14: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
13: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
15: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
2: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 a Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre està rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:45 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que ho devia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar al Baix Ebre n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes

0: Bona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
1: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
2: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
3: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
5: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
6: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
4: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
7: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem a la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
4: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada.

0: a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
1: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
0: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
2: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
0: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pasqual, que marxarà.
3: 3CAT Info.
0: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
4: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
0: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol prometisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després s'ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna a les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguieran.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confiar en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghi. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.

0: 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50 de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que en cas que no l'apliqués l'amnistia estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra de Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte més núvols i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això. No ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autobús

0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
2: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
1: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
4: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
5: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
3: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
7: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
3: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte

0: del segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
1: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
0: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pasqual, que marxarà.
2: 3CAT Info.
0: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
3: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
0: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marge Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després s'ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya, al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes, doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot,
26: entenc.
25: És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona, el 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Marc Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
15: Són dos quarts de dues.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que han entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50 de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que en cas que no l'apliqués l'amnistia estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família i l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte més núvols i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta una anella em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: a prendre cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
1: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
4: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
5: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
3: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke van Hoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
7: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
3: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
8: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
3: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
2: 3CAT Info.
3: En MotoGP, el japonès Ai Ogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República.

0: que aixeca el circuit de Breno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
1: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
0: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després s'ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers a l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya, al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà.